Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 77%.

0: i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
1: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 78%.

desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 73%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM.
2: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
3: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
4: Hola.
3: Nelson?
4: Hola. ¿Me sentís bien o no?
3: Sí, et sento perfecte.
4: Vale, mira, estoy aquí.
2: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
5: Y al final me parece que sale bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: fucking money, man.
1: Déu, hi arriba aquella època de l'any en què tot fa olor de Corpus.
2: Sí, esclar, és que ens atencem al bon temps, ara arriba Corpus, el país està que bull de festes, perquè és que això és un no parar.
1: Sí, sí, totalment.
2: Entre processons, catifes, petums, escolta'm, això, ous com balla.
1: Sí.
2: Això no hi ha qui ho pari, eh?
1: No, no, no, estem enfeinats.
2: Eps, llum vermell, comencem.
1: Comencem.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 29 de maig de 2026, Diada de Sant Just, Bisbe d'Urgell. I atenció, perquè aquest és el programa número 847 de la nostra etapa digital i el 2636 de tota la nostra història, que va començar ja fa una colla d'anys, el setembre de 1989.
2: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web festafesta.cat i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè estem a les portes del juny i les agendes bullen en festes majors com, per exemple, la de Castellví de Rosanes.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la descoberta de la simbologia de les nostres desfilades religioses i tradicionals. Amb l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, bona, bona de veritat. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X, al nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem la qualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el pols de les places castelleres amb el baròmetre casteller de la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els contes i mentides amb l'Albert Estengra, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró.
1: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens apropa a una mostra fascinant que ens ensenya a mirar més enllà del que veiem als carrers. És l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El cicle de l'any va avançant i cíclicament anem revisitant les diades i les celebracions. I ara ja som a punt de revisitar la festa del Corpus, que no és pas poca cosa. I és clar, el país es troba en ebullició festiva. A Barcelona, també, i de fa uns anys cap aquí, la festa va agafant volada en totes les seves dimensions i que no en són poques. Enguany, el Museu Diocesà de Barcelona, a la Casa de l'Almoina, torna a posar el focus en aquesta solemnitat i ha produït una exposició que permet nodrir-nos de coneixements i criteris per interpretar-la. L'exposició du per títol Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir. I s'inaugurarà aquest dilluns 1 de juny a les 7 de la tarda i l'ha comissariat l'historiador de l'art Albert Cortés. Els del Festa Festa ens ha cridat l'atenció a aquesta proposta expositiva i per això hem anat a trobar-nos amb el seu comissari. El primer que hem volgut saber és si les processons, especialment la del Corpus, es llegeixen.
1: Home, i tant que es llegeixen, i especialment una processó com la de Corpus, que està pensada com un gran llibre visual, es pot llegir perfectament per capítols. De fet, no és una cosa que nosaltres haguem pensat ara, sinó que ja en moments del passat aquesta idea ja s'ha explotat, per exemple, amb les auques i els fulls de rengle, que són el transport gràfic d'una cosa que en realitat ja és visual i ja està pensada per ser visual i didàctica en aquest sentit. Per tant, el que fem nosaltres en definitiva és potser és reactualitzar aquesta idea de la processó com un gran llibre obert.
0: El discurs expositiu de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, s'ha construït a partir d'uns eixos temàtics.
1: Sí, efectivament, a l'hora de pensar aquesta exposició, en definitiva, tractava una mica de poder identificar i explicar d'una manera més o menys adequada i a través d'un procés evolutiu històric i de recorregut tots aquests objectes que la gent porta a la processó de Corpus, doncs es va fer aquest exercici de pensar d'agrupar-los en una sèrie de categories, no? Llavors, doncs, tens, per una banda, els objectes del món mític, que són tots aquests entremesos i gegants que participen a la processó. També tens aquests objectes d'honor que van destinats a glorificar o a honorar, mai millor dit, doncs, en definitiva, el que s'està celebrant a Corpus, no? Que és la presència real de Déu en el cos i en la sang a través del pa, en aquest cas, no? Del cos a través del pa. I que, per tant, el fet d'agafar Déu i portar-lo a processionar s'ha de fer a través del màxim respecte i amb els contenidors més preciosos i més honrats que tu puguis aportar com a poble. També hi ha tota una secció d'objectes destinats a evidenciar l'autoritat de totes aquelles institucions que anaven i que van a la processó de Corpus. No oblidem que fins al segle XIX, doncs, Barcelona és una societat de l'antic règim i, per tant, naturalment hi ha els estaments socials i, per tant, cada categoria s'identifica a partir dels seus objectes. I, per tant, doncs, allà on uns porten banderes o gonfanons, els altres porten masses o porten creus o porten tota una altra sèrie d'elements. I, finalment, hi ha una cinquena secció, que és la sensorial, perquè la processó de Corpus evidentment és visual però també és sonora, sobretot a través de la música, a través de la gatzara, a través de l'ou com balla o a través dels focs artificials, per exemple. però també és olors, els olors de les flors, de la ginesta, de l'encens, o també inclús pot arribar a ser gustativa, no? Perquè Corpus doncs, té associat també tota una sèrie de menges, o com el panoli, o més antigament la vedella, que també fan del Corpus i de la processó tot aquest tota aquesta miscel·lània sensorial que també valia la pena de posar en relleu.
0: Tot i que el pes de les imatges és molt important en aquesta exposició, els protagonistes són els objectes.
1: Les imatges són molt importants, efectivament, és una exposició amb una voluntat molt didàctica i molt visual, és a dir, que t'ha d'entrar tot pels sentits, en aquest sentit, mai millor dit, però sí que és veritat que la selecció d'objectes que hem pensat doncs, té un cert protagonisme, i malgrat que, evidentment, no podem portar en aquesta exposició la custòdia major de la catedral, doncs hem intentat fer una petita mostra donades les possibilitats de l'exposició amb alguns objectes que són molt il·lustratius de tot allò que s'hi explica, no? El visitant que vingui doncs, veurà objectes com una porra, com ventalls, o inclús veurà un gran ciri, no? No explicarem què són tots aquests objectes o a què fan referència, perquè esperem que la gent vingui i ho vegi per si mateixa, oi? Però, en definitiva, no hi ha un gran catàleg d'objectes, però els pocs que hi ha són interessants, jo penso.
0: I dins els objectes exposats, el comissari diu que hi ha un ciri pasqual que no és un ciri pasqual.
1: Bé, va, doncs podem explicar aquesta petita trampa, no?, que és el mal anomenat ciri pasqual de la processó de Corpus. Clar, a tot arreu, en la documentació més o menys gràfica i no molt llunyana de referent a la processó de Corpus de Barcelona, sempre apareix aquest element, no?, que és el anomenat ciri pasqual, que és un ciri portat per quatre escolanets de grans dimensions i molt guarnit de flors, no? Naturalment, la gent, al veure un ciri tan gran i portat així amb un ballar, naturalment remeta al ciri pasqual, perquè és el ciri de grans dimensions paradigmàtic de totes les esglésies, oi? Però en realitat, i pel que sembla apuntar la documentació i aquesta evolució a través dels segles d'aquest element en la processó de Corpus, és que no es tracta del ciri pasqual, sinó que es tracta d'un gran ciri de devoció que aportava la confraria del Sant Esperit, que era aquesta confraria que agrupava totes aquelles persones que tenien potser alguna mena de discapacitat o de minusvalia, no? Per exemple, les persones cegues o invidents, o les persones coixes o que tenien algun problema de mobilitat especialment. I en les primeres relacions del segle XV de la processó de Corpus apareix aquest ciri de la confraria del Sant Esperit juntament amb uns altres grans ciris que portaven la catedral i a l'Ajuntament, no? És a dir, al Consell de Cent en aquell moment, per posar uns altres casos, no? I sembla que, a diferència d'aquests altres ciris, el mal anomenat ciri pasqual, que a partir d'ara hauríem d'anomenar el ciri del Sant Esperit, doncs va perviure i va ser portat fins pràcticament a la Guerra Civil i potser pocs anys més.
0: Albert Cortés, comissari de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, ens convida a gaudir d'aquesta exposició.
1: Ens agradarà molt que vingueu a visitar aquesta exposició que tindrem a la Pia Almoina des del dilluns 1 de juny fins al 12 d'octubre, i així mateix el dijous de Corpus hi haurà una xerrada a la Casa dels Entremesos a les 7 i mitja del vespre. De tota manera, també us convidem a consultar la resta d'activitats i de programa que durant els dies de Corpus oferirem. O sigui que estigueu connectats i us esperem veure-us-hi.
0: Moltes gràcies a Albert Cortés, comissari de l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa! Escoltem el primer tema musical, una melodia que s'adiu perfectament amb el moment del calendari on som, perquè es diu El mes de maig, del duet Ballaveu. Ah.

0: Magnífics, com sempre, els Ballaveu. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens aporta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Ja es comença a teixir la 39a edició de la Diada de la Puntaire, a Centelles. El 6 de juny, la vila usonenca serà la seu d'una trobada que busca reunir les puntaires de dins i fora del país i apropar el món de la punta a aquells que el desconeguin. Segons l'Associació Catalana de Puntaires, esperen ajuntar unes 300 persones que compartiran tècniques, coneixements, experiències i la passió per les puntes. Amb quin objectiu neix la trobada? Ho detalla Montse Murata, la presidenta de l'associació.
4: Cada any l'organitza l'Associació Catalana de Puntaires i això es busca que, primerament i en principi, que no es perdi la punta, que la punta sempre la tinguem viva, que la gent gaudeixi de la punta, pugui veure el que es fa.
3: Coincideix amb aquest objectiu la presidenta de les Puntaires de Centelles, Úrsula Serra de l'Arca, però afegeix un petit detall.
5: Volem ensenyar al món això, que les puntes per començar s'han de cuidar, perquè cada dia hi ha menys puntaires i menys gent que vulgui fer això. Però és que a part, per cuidar-les, hem de passar també al que és modern.
3: La Diada, doncs, busca ser un pont entre la punta clàssica i la moderna, reconèixer i honorar la tradició, però alhora apostar pel risc i la innovació. Les puntaires podran exposar els treballs que han anat fent aquests últims mesos i les interessades podran adquirir material que sovint és complicat de trobar. Entre coixins, fils, patrons, agulles i boixets, es posarà la punta com a protagonista. 35 colles d'arreu de Catalunya es trobaran entre pólvora, fum, soroll i bona harmonia. El 13 de juny és el torn dels Trabucaires, que celebren la seva trobada nacional a Sant Feliu de Llobregat. Per celebrar els seus 40 anys, la colla anfitriona, els Trabucaires de Sant Llorenç, han convocat a més de 200 participants, segons la coordinadora de Trabucaires de Catalunya. Quin programa tenen muntat per aquell cap de setmana? Algunes de les activitats ens les explica José Luis Fernández, el president de la coordinadora.
6: Ens hem preparat una trobada diferent. Farem una trobada a la tarda, de manera que podrem galejar a la tarda. Durant el dia hi haurà tot d'activitats adreçades al públic infantil i el dia previ, el divendres, hi haurà una taula rodona també on parlarem d'això, de la cultura popular i sobretot basada en el que és el món trabucaire.
3: L'acte central és, doncs, la gran galejada trabucaire, que començarà a les 8 de la tarda i recorrerà una bona part de la vila i confluirà al carrer Mataró. Els Trabucaires de Sant Feliu es caracteritzen per vetllar per la salut auditiva dels presents i dels visitants. És per això que durant els seus actes posen a disposició de qui els necessiti taps per esmorteir el soroll i també han avisat prèviament els habitants dels carrers per on passarà la cercavila per no trobar-se de sorpresa. Una forma respectuosa per gaudir d'una jornada de germanor i de cultura popular.
0: Gràcies, Emma Robres, i t'esperem la setmana vinent. Seguim amb el baròmetre de les colles de castells. És el baròmetre casteller. Endavant!
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre d'Estrella. Els Minyons de Terrassa han estrenat a casa seva el 3 de 9, el primer castell de nou Malva d'aquest any. Per la seva banda, els Xiquets de Reus han posat de sostre el 3 de 8 i ara ja tenen els castells de la clàssica de 8. Entre les colles més modestes és on hi ha hagut més moviments aquesta setmana. Els castellers de Montcada i Reixac ho han estrenat tot. 2 de 6, 4 de 6 amb l'agulla i 3 de 6 amb l'agulla. Els Minyons de Santa Cristina han fet per primera vegada el 7 de 6. Els Pallacos del Conflent han sumat el 4 a 6 amb l'agulla. Per la seva banda, els Potarroges de Vaquerisses han incorporat el 4 a 6 i ja tenen els dos bàsics de 6 al seu repertori. Finalment, cal destacar el debut a plaça de la nova colla dels Marlets de Montgrí. Els de Torroella de Montgrí, encara amb camisa blanca, s'han estrenat al baròmetre amb el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
8: Moltes gràcies per aquest baròmetre casteller. I ara escoltarem la veu de Noèlia Llorenç, la Titana, que ens presenta aquesta malaguenya de Castalla.

0: Les paràmies populars s'obren pas ara al Festa Festa amb el nostre expert en paramiologia, el nostre paramiòleg de capçalera, en Víctor Pàmies, i les seves dites i refranys. Víctor, endavant!
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
3: Amb bon vent, tothom és mariner. Avui seguim amb les metàfores marineres que tant de suc polític ofereixen. És ben clar que quan les coses van bé, tothom es veu amb cor de posar-s'hi. No cal saber-ne gaire, quan tot va de baixada. Ai, però, quan van mal dades. Perquè segur que abans ningú ens preguntarà: mariner, bon mariner, quin és el vent que et va bé? Per tant, el mèrit recau en aquelles persones que prenen el timó quan les circumstàncies no són favorables, perquè mentre no hi ha conflicte ni problemes, tothom se'n pot fer càrrec. Però quan sorgeixen les primeres contrarietats, cal algú que no s'arrugui i que sàpiga redreçar el camí per arribar a bon port.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. I ara una mica més de música. Des de Mallorca, el Xanguito, acompanyats de Napolònia, ens canten Encara és prest. Som d'una...

0: personal.
1: Mira que és la mala sort que s'entén enverveinat.
0: El seu home un mandarra tot el dia va vengat.
1: I deu fer-me fumar porcs.
0: Una bona la armada
1: ha enganxat la filla d'esbola i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això va.
1: I no ho sé.
0: Això m'han dit.

0: Acabem d'escoltar el ritme fresc del Xanguito i continuem amb el programa i és el torn de l'oralitat i la imaginació. Benvingut l'Albert Estengre i els teus contes i mentides.
1: Festa, festa.
2: Contes i mentides.
1: Amb la col·laboració de VilaWeb.
2: Amb Albert Estengre.
3: Hi havia una vegada un pare i una mare que varen tenir tres fills. Un de gran, un de mitjà i un altre de més petit. I vet aquí que vivien allà dalt de tot de la muntanya i allà on te vivien un any no va ploure ni gota i aquell estiu tot era sec, sec, sec i no hi havia res que sortís, no, varen passar molta gana, molta, i estaven a punt de morir de gana, el poble era lluny, llunyíssim i en allà ningú els hi donava res perquè alguna vegada el pare ho havia anat a provar. I vet aquí que el pare desesperat va dir que se n'havien de sortir, no sabia pas de quina manera, i el fill gran li va dir: pare, pare, mireu, jo me n'aniré a la ciutat a buscar fortuna, però si en el poble no ens donen de res. No, pare, no, aniré més lluny encara, aniré a la ciutat. Oi, fill meu, ja la sabràs veure, tu, la fortuna. Sí, pare, sí. Doncs mira, si te'n vas, té aquests quartos. I li va donar la meitat dels quartos que tenia i aleshores li va donar també el cavall. I emporta't el cavall, fill meu, emporta't el cavall, que t'anirà bé pel camí. I aquell noi se'n va endur el cavall i aquells quartos i baixant per la muntanya, quan ja duia un bon tros caminat, vet aquí que va passar pel davant d'una cova. Una cova que ell no coneixia, i al davant mateix de la cova, allà, assegut amb una roca, hi havia un follet. Un follet ben estrany, un follet, un vell, amb la barretina blanca que fumava en pipa. Petitó, petitó, si no hagués estat que el vell li va parlar a ell, el noi no l'hagués pas vist. Noi, on vas? Li va dir el vell. Ai, què hi feu? Qui vos? Qui sou? Jo sóc un follet, el de la barretina blanca. I on vas tu? Que t'ho he preguntat jo primer. Ah, mireu, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ui, aquell vell de la barretina blanca es va separar la barretina així una mica enrere, es va treure la pipa i se'l va mirar així de fit a fit, en el noi. Vols dir que sabràs trobar la fortuna? Vols dir que la sabràs distingir? Vols dir que saps què és la fortuna, tu, noi? Sí, a la ciutat la trobaré. Ui, no em sembla que no. Mira, noi, si vols, jo t'ajudaré. De quina manera em podeu ajudar, vos? Mira, saps què? Explica'm un conte. Explica'm un conte que no comenci com tots els contes amb el Bet aquí una vegada i jo t'ajudaré. Un conte voleu ara? Però si això és cosa de canalla, que és que no en saps cap? És cosa de canalla, jo tinc feina, que jo sóc gran. Escolta'm, explica'm-ho i jo t'ajudaré. I el noi va rumiar una mica, no pas gaire, I al capdavall li va dir: mireu, ja en tinc un. Escolteu-me ben bé. Vinga, noi, explica molt bé, pensa que... Sí, escolteu, i acabem aviat. Vet aquí que una vegada li va dir al noi, i aquell vell no se'n va estar, es va estar. Va treure's la barretina i amb un cop de barretina va matant el noi, i amb un altre cop de barretina va matant aquella bèstia, en el cavall que duia, i noi i cavall, el vell de la barretina blanca, aquell follet, els va agafar i els va llançar al darrere seu cap a aquella cova on ell hi estava al davant. Van passar uns dies i allà dalt a la muntanya el pare i la mare estaven molt amoïnats i el fill mitjava a dir: pare, no us amoïnéssiu pas, jo aniré a la ciutat i portaré jo la fortuna, i de passat, si trobo el meu germà, també el portaré cap a casa. Ai, fill meu, no ens deixis, no us amoïneu, pare, té l'altra meitat dels quartos que només ens quedaven i emporta't l'asa, perquè és molt lluny la ciutat. I aquell noi se'n va endur i baixant la muntanya va passar pel mateix camí i va travessar el pont i va arribar allà on hi havia aquella cova on hi havia també el follet, i el follet el va avisar aquell noi, perquè si no, és clar, no l'hagués pas vist. Es va treure la pipa, es va gratar el cap, després d'arremangar-se la barretina li va dir: noi, on vas tu? I el noi: coi, qui sou vos? Sóc el vell de la barretina blanca, un follet, digue'm on vas, que jo t'ho he preguntat primer. Vaig a buscar fortuna a la ciutat, ja la sabràs veure, tu, la fortuna. I tant que sí. El vell se'l va mirar de fit a fit i... Mira, jo t'ajudaré, que t'anirà molt bé. Explica'm un conte. Ui, un conte, però és que jo tinc feina. Explica'm un conte i t'ajudaré, home, val la pena provar-ho. I el noi... Però un conte que no comenci com tots, que sigui ben diferent. I aquest noi: sí, la qüestió és explicar un conte. Mireu, vet aquí que una vegada... Aquest és com tots. El vell de la Bertina Blanca es va treure la Bertina i ping, pam, li va donar un parell de ventallots amb aquella Bertina. El noi es va morir també l'ase, i el vell ase i noi els va llançar cap al darrere, cap a aquell

0: mira, no tenim cap quarto per donar-te, però emporta't el gos, que tu ets petit i el damunt del gos també faràs camí. I el noi va pujar al damunt del gos, i el damunt del gos, trico-trico, xino-xano, se'n va anar, i després de travessar aquell pont va arribar allà on hi havia aquella cova. El vell el va veure, el va avisar: noiet, on vas? On vas, noiet? I vet aquí que el noiet no es va sorprendre massa de veure un follet, i li va dir: ai, mira, ets un vell de la Barretina Blanca. Sí, i tu on vas? Oh, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ja la sabràs trobar, la fortuna. Vinga, explica'm un conte i jo t'ajudaré amb aquesta fortuna que dius que sabràs trobar. Que no sé pas, explica'm un conte, però que no sigui com tots, eh? No, us avuinéssiu pas, que jo de contes en sé molt, perquè... Però que no sigui com tots, no, aquest no l'heu sentit mai. Mireu, diuen i expliquen que quan els ocells nedaven i els peixos voleiaven, em va passar una de ben grossa. Aquell vell de la Bertina Blanca es va quedar molt sorprès, gratament sorprès. Aquell vell va fer un bot, es va treure la barretina i no va picar en aquell noi ni en aquell gosset, no, sinó que va llençar la barretina a terra, i quan la barretina va sonar a terra es va sentir un gran brabum. Aquell vell va desaparèixer, es va esfumar entremig d'un núvol, i diuen i expliquen que el noi va fer un bot enrere, perquè tota aquella muntanya, aquella cova que tenia al darrere el vell, va començar a remoure's. Totes aquelles roques van començar-se a remoure com si fos un gran terratrèmol. I totes les roques, totes, es van convertir en or. Or! De dintre de la cova, de sota d'aquella muntanya, en va començar a sortir gent. Homes, dones, criatures, també, i bestioles. Tothom fugia, tothom cridava: ui, el vell, que ens ha mort el vell, que no el volem tornar a veure. I d'entre tots aquests també van sortir els dos germans, el gran i el mitjà, d'aquell noi que s'ho mirava tot. I diuen i expliquen que el petit els va cridar, i que amb l'ajut d'ells dos, de l'asa i del cavall, que també varen sortir de la cova, varen traginar moltes i moltes d'aquelles roques que s'havien convertit en or. I diuen i expliquen que tota aquella fortuna, aquell noi, se la va endur cap a casa seva, i que a casa seva ell, durant tota la seva vida, va anar explicant contes, perquè els contes, deia ell, que havien estat la seva fortuna, i la meva també. I si voleu, també ho serà la vostra.
1: Moltes gràcies, Albert Estengre, per aquests relats.
2: El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
3: Pel que fa a la descripció tècnica del que és un full de rengle, l'expert en cultura popular Lluís Carles Busquets, en petit recull de la col·lecció gràfica Fons Arxiu Joan Amades, 2013, descriu que el nom ve de la disposició en fila o rengle dels personatges o de les escenes que s'hi estampen. Es tracta, sens dubte, d'un dels gèneres més interessants i originals de la imatgeria popular catalana.
4: A la carta que Rafael Patxot adreçava a Lluís Millet, i que era el fruit d'unes converses prèvies, li deia: voldríem fer un corpus musical de totes les cançons populars nostres, les que ja són publicades, les moltes que hi ha recollides, però romanen inèdites, les que encara ignorem, per mort de que vaguen esquerpes per les nostres contrades, on caldrà sobtar-les.
2: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
5: Benvinguts i benvingudes, tant els que esteu aquí a la plaça de les piscines de Vallfogona de Riucorb, com els que ens esteu escoltant o ens escoltareu des de qualsevol racó de món, des de la nostra pàgina de Facebook i des de les xarxes socials Vallfogona, de tot arreu, vaja.
6: En un seguit d'intervencions anirem aclarint de què es tracta, com es fa, d'on parteix, qui ho fa i tot el que envolta el món de la cançó improvisada.
7: Perdiu esta novelleta que a la muntanya...
2: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
8: Joaquim Serra va dedicar la sardana a Guissona, com el seu nom indica clarament, i no utilitzar

0: un tema popular dels dos proposats, sinó que realitzar un exercici contrapuntístic genial per combinar amb dos temes i que sonessin alhora.
1: Bé, avui hem de parlar de les cols. És l'hortalissa més antiga. En mengem des de l'edat de pedra, des del neolític. Els antics pobladors de la península ibèrica tenien el costum de potenciar el gust dels brous i de les primitives sopes amb fulles de col. Des de temps molt pretèrits, la col s'ha considerat una planta comestible. Les seves fulles, amples, verdoses, d'aquell gust tan particular i tan riques en virtuts remeieres.
2: Soc una pedra de fullet. Ja ho sabies, oi?
3: Sí, però no sé què vol dir.
2: Soc una pedra, però som molts. I tots junts som la memòria de l'imaginari.
4: L'any 1932, en Pompeu Fabra va elaborar el primer diccionari de la llengua catalana, un intent de fixar unes normes ortogràfiques i fer una llengua moderna. En el diccionari hi van entrar tots els camps del coneixement existents en aquella època.
5: Quina feinada, no?
4: Doncs sí, ningú ho havia fet mai abans.
6: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
7: I ara preparem la cullera, perquè arriba en Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, un tema preciós d'en Pep López, un llençol d'estels.
8: Fes ta festa.
9: Sopa de cançons.
10: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
11: Pep López, músic i productor d'espectacles destinats especialment al públic familiar o infantil. Les seves produccions han creat un estil únic i irrepetible al nostre país. Guanyador del Premi Art 2002 per la seva trajectòria artística en l'apartat d'espectacles familiars. Nominat pels Premis 100% a Osona i guanyador del Premi Arc 2004 al millor espectacle de públic familiar de l'any 2004. Va cursar estudis humanístics a la Universitat Oberta de Catalunya, estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, taller de músics i aula de jazz de Barcelona, i diversos tallers de bluegrass i música tradicional a diferents llocs dels Estats Units. La seva activitat professional començà l'any 76, és a dir, fa 40 anys, participant i creant diferents formacions musicals i programes televisius. Formacions com alguna que tots coneixereu, que són els Sopars de Duro. Ha actuat per arreu del nostre país i de l'Estat espanyol i ha actuat a Uruguai, Colòmbia, Cuba, Bèlgica, Itàlia i a Mèxic, on va estrenar Escrito en las Estrellas al Festival Papirolas i a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a l'estat mexicà de Jalisco. Els darrers 20 anys, la seva tendència és fer menys espectacles de carrer i fer-ne més de sala, en els que pot explicar més coses i tenir un públic molt més atent. Podríem definir aquesta tendència seva com un espectacle de teatre, música i performance.

0: Hem escoltat Pep López cantant i interpretant El llençol d'Estel, una de les seves cançons que porta per tots els teatres de Catalunya i d'Espanya.
1: Gràcies, Noé Ribas, i tancarem la ronda de col·laboracions amb la mirada posada en unes figures històriques de la ciutat de Barcelona. Arriben les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui coneixerem els gegants vells de la Casa de la Caritat.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants vells de la Casa de la Caritat s'estrenen per la rebuda del rei Carnestoltes de 1859 i pertanyien a la societat del Born del Carnestoltes barceloní, essent durant molts anys els gegants d'aquesta entitat. En dissoldre's la societat, els gegants són cedits al soci Joan Riera, el 1872, el qual els dona el 1891, juntament amb els capgrossos, a la Casa de la Caritat de la Diputació de Barcelona. En aquest període participen en festes per als nens orfes i celebracions de la ciutat, com el concurs de gegants de 1902. El 1918 són desats en uns magatzems i el 1920 s'estrenen els gegants nous de la Casa de la Caritat, del segle XX, del districte de Ciutat Vella o del Corpus, anomenats així perquè eren llogats per les parròquies de la ciutat per participar a les seves processons de Corpus. Avui en dia encapçalen la de la catedral. A mitjans de segle, els quatre gegants es guarden a les llars Mundet i no serà fins al 1987 quan foren retrobats i la Diputació els va fer restaurar a Domènec Humbert. Els del Carnestoltes foren cedits al Museu Tèxtil de Terrassa, on restaran oblidats criant pols. El 1997, en motiu del centenari dels gegants de Sitges, són recuperats i la coordinadora de colles de gegants i bestiari de la Ciutat Vella de Barcelona s'encarrega de les seves sortides i conservació. Des de llavors participaren a la processó de Corpus de la Seu fins al 2002, quan recuperen part de la seva essència, encapçalant la ruta de Carnestoltes de Barcelona. Per a l'ocasió estrenen uns vestits més carnavalers, però de la mateixa línia. El 2009 celebren 150 anys amb l'estrena de la coreografia del seu ball propi. Des del 2011 participen al Carnestoltes barceloní, recuperant tal i com es celebrava fa segles, encapçalant l'arribo al rei Carnestoltes, el Dijous Gras. Des del 2014 també participen a la desfilada del rei i la popular taronjada, així com el sarau de Carnaval, convertint-se encara més en el símbol de la festa més esbojarrada de tot el calendari festiu barceloní.
5: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, us esperem ben aviat. I amb la solera dels gegants de la Casa de la Caritat, aquest Festa Festa 847 va arribant al seu final.
6: Festa,

0: Volem agrair de tot cor tota la feina que fan els nostres col·laboradors, especialment els d'avui, l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, el Noé Ribas, el Nico Alonso, la Berta Miró. Sense vosaltres, això segur que no seria possible.
1: I per descomptat, a tot l'equip que fa rodar la roda del Festa Festa cada setmana, que són la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. Marxem ara, però ho fem amb música de cobla, com sempre, com és tradició en aquest programa. Us deixem amb la sardana Flor de Ginesta, de Francesc Pujol i Pons, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: La setmana que ve hi tornarem per encetar el mes de juny. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu!

0: Bon dia, són les 10. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats, els docents catalans seran dels més ben retribuïts de l'Estat. Des dels sindicats defensen el pacte assolit no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró municipal. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, que són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran abandoni les seves aspiracions nuclears. L'Organització Mundial de la Salut demana més recursos per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho ha fet des de l'epicentre de l'epidèmia a la República Democràtica del Congo. El virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals una de cada quatre han mort. Augmenten un 18% les donacions al Banc dels Aliments de gener a abril respecte al mateix període de l'any passat. Bona part d'aquest increment es deu a l'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari, que obliga els establiments de restauració a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex. Està considerat un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX a Europa. Fa 15 anys, la Universitat de Barcelona el va investir doctor honoris causa. I la festa del 3CAT en viu a terra aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Barcelona. Montjuïc s'omple avui i demà amb les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3CAT, amb els grans programes d'entreteniment i actualitat per viure una experiència per a tots els públics.
1: Esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar ahir Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça, ahir a la nit, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou. També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més, és a Rafinha per la intensitat. L'Atlètic de Madrid es burla del Barça a través de les xarxes, a través de Twitter, a través d'X, per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros. El club matalasser també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: I del temps, avui dissabte la calor afluixarà, però es mantindrà ben intensa, ponent amb màximes a l'entorn dels 36 graus. El dia serà assolellat, amb ruixats de tarda i també tempestes al Pirineu i a la Catalunya central.
2: Trescat Info.
0: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte. Us acompanya a aquesta hora Maria.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 49%.
2: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

És el moment de la veritat. Ja es nota el nervi per tenir-ho tot a punt demà pel matí a primera hora i fer la màgia que per art d'algun sortilegi engalanarà els nostres carrers amb flors de diferents formes i dissenys. Demà us ho explicarem de 10 a 12 en el programa especial de catifes a Ràdio Arbúcies des del carrer Camprodon, molt a prop de la farmàcia Charles, al vell mig de tot aquest fregat, amb gent amunt i avall feinejant les catifes. Però avui som dissabte al matí i hem de fer aquest programa. L'Amics, comencem amb aquesta edició de l'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana i com anirem la propera. A banda d'oferir-nos informació de divulgació. Després, a la secció, el Xerpa, explicant més històries per confortar el nostre esperit. Avui, dedicat a la nostra relació amb la natura. Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. De segur que estaran atapeïts d'activitats amb motiu de les enramades. El tema del dia va dedicat a Christian Oste, en qualitat d'immigrant belga que viu entre nosaltres. Parlarem de la seva visió de Catalunya, d'Arbúcies i alguna altra cosa a part de la seva peripècia personal. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Després d'aquesta pausa musical, ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
1: Hola.
0: Nelson?
1: Hola! ¿Me sentís bien o no?
0: Sí, et sento perfecte.
1: Vale, mira, estoy aquí con el representante que tiene una catifa interesante.
0: Molt bé.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te dius?
2: Bien, me dius Fuat.
1: Fuat.
2: Fuat.
1: Fuat.
2: Sí.

0: Comencem aquesta edició 819 de l'Amics i Residents. Tornem a estar a l'antena, com cada dissabte, des de la sintonia de Ràdio Arbúcies, i saludem el més matiner dels nostres col·laboradors, Xavi Soler. Bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Encantat un altre cop de ser aquí amb tots vosaltres.
0: Veig que avui t'has posat crema solar i tot, eh?
1: Sí, és que jo crec que em feia falta.
0: Sí, estem molt esblanqueïts i aquesta calor sobtada ens ha vingut així de nou, eh?
1: Doncs sí, senyor, i tant que ens ha arribat.
0: Doncs ara anirem a parlar-ne, però abans ja saps que hem de recordar on has d'anar a portar el cotxe.
1: Cap a Trima Motor.
0: Aquest espai és una gentilesa del taller mecànic Trima Motor Arbúcies. Molt bé, doncs després de fer la menció publicitària de rigor, anem a començar a fer un repàs del que ha estat aquesta setmana, meteorològicament.
1: Doncs un repàs que no podia ser, evidentment, de cap altra manera de començar amb aquestes altes temperatures. Si bé, de fet, a principis de setmana teníem temperatures aquí a Arbúcies al voltant dels 27-28 graus, poc a poc, a mesura que anava avançant la setmana, el termòmetre també anava avançant i cap amunt. I fins i tot aquest dijous i divendres hem tingut les temperatures més altes de pràcticament tot aquest any que portem de 2026, amb temperatures que concretament el dijous van arribar a una temperatura al termòmetre de 34,1 graus de temperatura màxima, a concretament aquest dijous al voltant d'entre les 2 i les 3 del migdia.
0: S'ha batut algun rècord, potser, o no? O doncs, estem a prop?
1: Doncs ara m'has pillat una miqueta, la veritat, m'has agafat amb el peu canviat, però t'haig de dir que en el conjunt, i després en parlarem d'això, no només d'Espanya, de la península Ibèrica, sinó també d'Europa, s'han assolit alguns rècords per aquesta calorada extraordinària que no ha estat limitada només a Catalunya, sinó a gran part d'Europa Occidental.
0: Sí, em sembla que els anglesos estaven fent el papillot d'una manera força intensa.
1: Correcte, després ho explicarem, però és que ja els he agafat de ple tota la onada de calor. Però deixa'm recordar, abans de canviar de tema, que no només les temperatures màximes han estat elevades aquí a Puixa, sinó també les temperatures mínimes. A principis de setmana, no. En principi de dilluns, dimarts, dimecres, la temperatura mínima encara envoltava al voltant dels 13, 14, 15 graus, però, i això també, insisteixo, ho explicarem tot seguit, a finals de setmana ha començat a pujar també i hem tingut una mínima de 17 graus aquest divendres a la matinada, que ja és prou alta, sobretot per trobar-nos un mes de finals de maig.
0: Bé, de fet, a Barcelona es parlava de nits tropicals i de nits tòrrides, no? Perquè em sembla que ja és un nivell superior, ja.
1: Correcte, són 20 graus a partir doncs, de nit tropical, que això fa una dècada tan sols ja era relativament anormal, però és que ara ja és normal tenir a Barcelona unes temperatures superiors als 20 graus, i les tòrrides són més de 25 graus. Per tant, tot això va pujant.
0: Doncs anem per el que estem esperant. Aquesta predicció del temps que ens indiqui com anirà el temps, la meteo, a les pròximes hores. I més, sobretot, pel fet de que tenim les catifes demà. Demà tenim aquesta jornada tan especial i tan esperada aquí al poble, i és clar, volem saber aviam què passarà, si hi haurà alguna sorpreseta.
1: A veure, de moment de cara, i diem de moment, de cara a aquest cap de setmana no es presenten canvis significatius. Sí que és veritat que la calor fluixarà una miqueta, no, difícilment crec que arribaríem als 30 graus, però bueno, ens quedarem molt a prop, al voltant de 28-29, per tant, la calor continuarà sent present aquest cap de setmana. També és veritat que en el conjunt de Catalunya la inestabilitat atmosfèrica anirà una miqueta a més, és a dir, ja a partir d'aquest passat divendres que van tenir alguns ruixats i que no havíem tingut durant la resta de la setmana, aquest cap de setmana sí que s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu. Arribar a Arbúcies? En principi no hauria d'arribar a Arbúcies. Les precipitacions, en principi, els ruixats es queden en aquesta àrea del Pirineu, però hi ha una probabilitat petita de que algun ruixat, pràcticament sense pluja, més aviat una tronada veu que sentim els trons una miqueta a la vora, però a menys les mapes que tenim en aquests moments sembla que no hauria de precipitar. I a més, tot això doncs, amb una miqueta menys de calor.
0: Per tant, tindrem calor, tindrem un temps més o menys estable amb aquesta possibilitat d'aquestes tornades de tarda, que és un temps que ja vam viure fa unes setmanes endarrere.
1: Correcte, però no estem parlant d'aquell episodi que sí que era molt més important, sinó que de moment aquest diumenge com a molt es quedarien a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Però ara bé, aquí ve la notícia i el canvi important. Pregunta'm, Jordi, quin temps s'espera de cara a la propera setmana.
0: I quin temps s'espera de cara a la propera setmana? Sobretot, el virant, que la setmana que ve ja tenim el dijous d'enramades, que hi ha la botifarrada, i ja ve tot el cap de setmana intens, i més especialment aquest any, que s'ha compactat tota la programació de les enramades. Aviam què passarà.
1: Doncs bé, ara em faries un favor si em diguessis, doncs mira, s'ha tallat la comunicació, jo no m'hauria de mullar, seria tot molt fàcil i fins aquí, doncs això és tot, estimats oients. Doncs no.
0: Tenim notícies fresques.
1: Tenim, exacte, fresques és la paraula concretament. De fet, si anem pas a pas, hem de dir que dilluns, dimarts, la situació no variarà gaire, però sí que hi ha una certa tendència a poc a que la temperatura baixi. Se'n retirarà aquesta massa d'aire tan càlid i a poc la temperatura anirà baixant. No s'espera, de moment, una variació important de la temperatura, però sí que ja notarem que ja no fa tanta calor al centre del dia. I de moment, dilluns i dimarts, els ruixats quedarien restringits cap a l'àrea del Pirineu. Ara bé, a partir de dimecres, i sembla que tots els mapes van en la mateixa direcció, hi hauria un canvi de situació meteorològica. Aquest anticicló tan potent, i que ara explicarem en el tema doncs, com s'ha format i què és el que provoca, etc., doncs se'n retirarà. I això facilitarà que el moviment dels grans centres d'acció, el que és a l'Europa Occidental i a l'anticicló de les Açores, a l'oceà Atlàntic, canvin de situació i això afavoreixi que pugui baixar alguna borrasca important a hores d'ara, en aquest moment, entre el cap de setmana, entre divendres, dissabte i diumenge. A partir d'aquell moment, sembla que les temperatures podrien baixar i de manera considerable, fins i tot estar per sota del que tocaria per aquesta època de l'any. Per fer-vos una idea i per parlar un context, fins i tot són possibles nevades al Pirineu, a cotes altes, evidentment, i també a la Serra del Cantàbric, Astúries, tota aquella zona dels picos d'Europa. Per tant, no esperem nevades, ni molt menys al Montseny, no, això no s'espera, però sí que és una imatge comparativa perquè us feu la idea del que, a data d'avui, insisteixo, preveuen els models. Per tant, de moment, ho hem d'agafar-ho amb pinces.
0: Bé, doncs home, o sigui, tindrem unes enramades, si més no, una mica fresques.
1: Sí, jo crec que en quant a temperatura no, doncs, sincerament no hem d'esperar cap calorada, sinó tot el contrari, tal com estem explicant. I el tema de la precipitació aquí ja encara és més complex. Aquí és el que deia jo abans, la feia de la broma de tallar micro. Aquí sí que la situació i la previsió es complica bastant, perquè sí que la inestabilitat evidentment anirà més. Ja no es descarten ja alguns ruixats, possiblement dimecres, aquí també a la Vall d'Arbúcies, però entre dijous, divendres, dissabte i diumenge és quan la probabilitat augmenta. No sembla tant dijous, que és el dia de la botifarrada, però sí que divendres, dissabte podria haver-hi una tongada de precipitacions i aquesta baixada important que dèiem de la temperatura. Però, malgrat que els dos models de referència que sempre la parlem, els americans i els europeus, van en la mateixa direcció, haurem d'estar a l'aguait dia a dia a veure com es comporta aquest moviment dels grans centres d'acció.
0: Bé, tampoc és cap cosa estranya. Aviam, hi ha hagut anys en què les enramades doncs, han tingut episodis de pluja. Normalment no solen ser seguits, sinó que són puntuals i que bueno, poden deslluir puntualment alguna de les activitats.
1: Però correcte. Vaja. No estem dient que estigui ploguent des de dijous fins a diumenge tot el dia, ni molt menys, però sí que hi haurà tongades típiques més aviat d'aquests doncs, ruixats de tarda, que acompanyats d'aquesta baixada de temperatures, contrastarà molt amb aquest temps que hem tingut els darrers dies.
0: I per reblar el clau de cara a l'estiu, què albiren aquests models tan macos i tan suposo amb intel·ligències artificials i algoritmes i punyetes per predir cap a on serà la tendència. Ja, això parlem de tendències, no
1: correcte,
0: de previsió.
1: Correcte.
0: Tendència.
1: Comencem a ser una miqueta ja tècnics.
0: A parlar amb propietat científica.
1: Molt bé, Jordi, doncs m'agrada molt que ho facis així, perquè efectivament, quan parlem de mitjà termini, que estem dient a setmanes o sobretot ja mesos, hem de parlar de tendències. No podem dir que hi farà tant valor de temperatura o no, que plourà tant o qual.
0: És que això és Ràdio Arbúcia, no és Telecinco.
1: Exacte.
0: Amb el Pedro Piqueras, que deia, terribles tempestes d'estes grandes en Arbúcies i...
1: Escolta, tot per l'audiència.
0: Pedrisco,
1: també.
0: Terrible, muertes, inundaciones.
1: Crec que aquest tram temporal és el que farà pujar molt l'audiència, Jordi, amb aquesta...
0: Sí, el cataclisme. Vamos a morir todos.
1: Doncs no, el cap de setmana. Aquest estiu no sembla que hagin de morir tots, meteorològicament parlant, però sí que tots continuen mostrant la tendència que les temperatures estaran al voltant d'això, per sobre de la mitjana. És a dir, que recordem que són prediccions estacionals, que les hem d'agafar molt amb pinces, però la tendència és que no només la península ibèrica, sinó gran part d'Europa occidental, les temperatures tant de juny com de juliol puguin ser una miqueta més altes de l'habitual. A l'agost també marquen encara que pujaria més, però com queden bastant més lluny no entraríem gaire en detall. I pel que fa a la precipitació, aquí hi ha més incerteses. Sembla que en general, i sempre és així amb aquesta variable, doncs sembla que el juny estaríem més o menys al voltant de la mitjana, i tant juliol com agost entre la mitjana o fins i tot una miqueta per sobre. Podríem dir que potser pot plou en el conjunt dels mesos, perquè això pot ser que sigui un dia que plogui molt i en el conjunt del mes acabi representant aquell dia que tingui molt de pes.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: de l'estadística sí. És capritxosa, no? O sigui, cauen 100 litres el primer dia.
1: Exacte.
0: I a la resta del mes no cau ni una sola gota. I, clar, ha sigut un mes plujós. No?
1: Correcte.
0: Sí, hem de repartir els litres entre els dies, sí, vale, perfecto, però no és la realitat. O sigui, el mes és sec i ha tingut un dia de molta pluja, d'una pluja excepcional. No?
1: Correcte. Per tant, hem d'agafar-ho una miqueta més amb pinces i entendre el context i de com s'elaboren aquestes prediccions.
0: Molt bé. Doncs vinga, ara anirem a parlar, continuem amb la tònica de parlar molt de meteo. Avui és un programa molt meteo, en general, i avui parlarem de per què fa tanta calor ara.

0: I aquest arxiconegut tema dels Beatles, amb aquest Here Comes the Sun, o sigui, el sol ja està arribant, doncs ens il·lustra el pèl el que avui tractarem, que és per què fa tanta calor en aquests moments, què està provocant aquestes foguerades tan bèsties.
1: Doncs la veritat és que és un conjunt d'elements, de factors que s'han, doncs, diguéssim, alineat una miqueta i han afavorit que el resultat hagi estat aquestes elevades temperatures. I tal com deies tu al començament del programa, aquestes elevades temperatures no s'han assolit només aquí a Catalunya ni a la península, sinó també a gran part d'Europa Occidental. A França ja hi ha hagut morts relacionades amb aquest episodi de calor, que no podem qualificar-lo encara com onada de calor, però ho definirem com episodi de calor, i també sobretot als Estats Units, on s'han batut rècords de temperatura, a Anglaterra, on al sud del país s'han establert alguns rècords de temperatura del mes de maig. També hem de dir que el Servei Meteorològic de Catalunya té 100 i pico estacions repartides per tot el territori, i 35 de les quals han assolit el seu rècord del mes de maig. Per tant, compte que no només al sud d'Anglaterra, sinó també a Catalunya hi ha hagut rècord, per ser, insisteixo, el mes de maig. Aquestes temperatures són més habituals del mes de juliol. O sigui, no és un episodi d'onada de calor en què s'ha repetit temperatures molt elevades durant molts dies, sinó que puntualment hi ha hagut un valor molt elevat que en el mes de maig no s'acostuma a donar. Uh-huh. Aquest és el valor més característic d'aquest episodi de calor. Uh-huh. Aquesta. I per què? Per què? La pregunta que es fa tothom.
0: Doncs, què ho està provocant?
1: Què ho està provocant? Doncs bàsicament ha sigut la confluència, meteorològicament parlant, de diferents factors. Sobretot que a nivells mitjans i alts, us en recordeu, no sé si que en algun programa hem dit que el jet stream que encercla una miqueta l'aire fred i que va molt ràpid a latituds molt altes i encercla l'aire fred de les regions polars. Doncs aquest s'ha situat una miqueta més amunt i això ha permès que l'aire més càlid procedent latituds més baixes pogués progressar cap al nord. Tot això afegit amb una dorsal anticiclònica, és un terme una miqueta tècnic, però que indica que hi ha molta estabilitat a les capes mitjanes de l'atmosfera, ajuntat també amb un aire molt càlid també a les capes altes, a les capes mitjanes, i que ha descendit a poc a poc de l'atmosfera cap a baix, cap a la superfície, això ha favorit que les massa d'aire molt càlid vagi baixant a poc a poc d'altura i vagi depositant-se, per dir-ho, descendint fins a nivells del terra.
0: És que ha anat caldejant la capa d'aire més freda arran de terra, diguem-ne, arran de sol.
1: Correcte. És un terme, és un fenomen que últimament està agafant una miqueta més de rellevància en el cas dels Estats Units, perquè moltes vegades agafem els termes dels anglesos, però de vegades en tenim nosaltres, pròpiament dit, aquí també. I és el que se'n diu heat dome en anglès, que és com traduït literalment, que és un domo, en castellà, no sabria traduir-ho ni al català, domo de calor. Bàsicament és com una cúpula d'escalfor que es forma a les capes mitjanes i acaba baixant, com tu deies, traslladant-se cap al terra.
0: Literalment és fer-se això al vapor, va baixant la calor i et vas rostint a poc a poc.
1: Bàsicament això, el terme científic que fem servir aquí és la dorsal anticiclònica, i als Estats Units fan servir doncs el heat dome. Bàsicament és parlar del mateix amb diferent terminologia.
0: Que les capes mitjana i baixa estan com molt quietes, molt estancades, i de mica en mica aquesta calor va suporant, es va acumulant, i ho acaba envaint tot.
1: Correcte. I llavors, l'aire calent pesa més, per això va baixant, és el que se'n diu en terme científic subsidència, que l'aire fred, que és menys dens que l'aire càlid, puja, l'aire càlid, que pesa més, el que fa és baixar. Aquest efecte de baixar, tècnicament se li diu subsidència. I com és aire càlid, que està a les capes mitjanes, a mesura que va baixant, se'ls va escalfant.
0: Però això és un terme una mica... O sigui, l'aire calent pesa més que l'aire fred?
1: Sí, correcte. Pesa més que l'aire fred. L'aire fred és menys dens. Si podem dir-ho tècnicament, aquí entraríem també una lliçó que no acabaríem mai, però ens hem de quedar amb la idea de que l'aire fred és una miqueta menys dens que l'aire càlid, i això, sobretot, respecte al seu entorn, i llavors això permet que pugui ascendir. Llavors, l'aire càlid, amb aquesta descendència, a més de que agafa temperatura, es va comprimint cada vegada més, perquè no para de baixar aquest aire. Sí. I quan es comprimeix, i a vegades ho hem explicat aquí, quan es comprimeix un fluid, el que fa és augmentar les seves molècules. Si augmenta les seves molècules, de moviment de les molècules, el que fa és augmentar la seva temperatura. Per tant, és un efecte doble, que va baixant i se'ls va rescalfant, i a sobre, per compressió, també es torna a rescalfar. Però és que, a més, l'altre factor important és que pràcticament no hi ha hagut vent. Hi ha hagut una absència de vent. No hi ha hagut un aire que pogués remoure a les capes mitjanes baixes aquest aire. No, bàsicament ha estat un fenomen en què absència de vent no hi hagi barreja de les capes d'aire. Això ha fet que, clar, aquesta capa d'aire càlid pogués baixar lentament de l'atmosfera mitjana cap a baix. I, a més, què ha afavorit això? Doncs que, segons les últimes dades que miràvem, que el Mediterrani, sobretot la costa catalana, ha afavorit això, aquest efecte de baixada de la massa d'aire càlida, que l'aigua del Mediterrani s'escalfés. I era, de fet, la costa catalana i el Golf de Lleó, la costa de sud de França i també el mar Balear, la zona del Mediterrani més càlida. Ara teníem entre 3 i 4 graus més altes de la temperatura de l'aigua del mar, la temperatura d'aigua superficial del mar, més alta del que correspondria per aquesta època de l'any. I també el Cantàbric. Això què fa? També afavoreix, doncs, que tot plegat vagi
0: generant... Vagi rescalfant.
1: Exacte, rescalfant, i aquestes temperatures, fins i tot el mar no pogués refredar una miqueta...
0: Tota la part de la costa.
1: Tota la part arran de mar que feia de la costa. Per tant, aquest conjunt de factors és el que ha favorit aquestes temperatures tan elevades.
0: Déu-n'hi-do. Però ara, amb això que has dit de les corrents d'aire calentes, això, m'he quedat amb la idea, perquè, clar, normalment els globus aerostàtics que van amb aire calent els escalfen i amb l'aire calent puja.
1: Però és que, sobretot, hem d'entendre que és respecte a què. Hem de veure que, sí, l'aire calent puja, però respecte a què? El seu entorn. Si el seu entorn està més fred, l'aire calent pujarà respecte al seu entorn. Però si tu tens una massa d'aire càlid, una massa d'aire molt càlid a nivells mitjans de l'atmosfera, aquest pes, aquesta descendència que genera aquesta dorsal anticiclònica a nivells mitjans de l'atmosfera, fa que aquest aire hagi de baixar. No té cap més remei que baixar. Aquest baixar d'aquest aire càlid el que fa és escalfar-se per compressió i també per aquest descendent d'aquest baixar d'altitud de l'aire comprimit. I això fa doble factor perquè les temperatures siguin més elevades.
0: Val, són circumstàncies diferents, diguem-ne. Molt bé.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs amb això doncs ja tenim la secció de la Meteo. Demà fem un directe especial Catifes, que ja ho hem anat anunciant durant tota la setmana, i en Xavi demà doncs també farà acte de presència en els primers instants del programa. Recordeu que començarà una mica abans de les 10, farem una mica de prèvia, i després doncs ja farem fins a les 12. I doncs, per tant, Xavi, ens veiem demà al dematí i la setmana que ve hi tornem amb més coses.
1: Hi tornarem.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita. Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre. Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
0: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
0: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí...
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per Catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia.
3: Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
4: Y al final me parece que sale bien, bien, bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.
5: ...21 dies, d'entrada en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies, Consorci per a la Normalització Lingüística.

0: Tornem a estar a l'antena. Comencem la segona part d'aquesta primera hora amb el Xerp Espiritual. Aquesta setmana per torn li toca amb ell.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Xerpa.
1: Bon dia i bones enramades.
0: Ben trobat. Sí, ben, i bones enramades.
1: Se sent l'olor ja de
0: sí, es va notant. Encara no hi som ben bé,
1: Encara
0: demà,
1: hi som, però...
0: demà hi ha les catifes, però sí, ja estem escalfant motors.
1: Ja se sent, ja s'ensuma.
0: Es percep.
1: Es percep.
0: Sí.
1: L'ambient.
0: L'ambient de festa.
1: I l'olor, Són unes festes que aquí, en aquest poble, sempre són...
0: Són molt viscudes.
1: Sí.
0: No sé ben bé per què.
1: Bueno, perquè són potser exclusives gairebé d'aquí, no? En lloc més fan les enramades.
0: No.
1: Fan la patum de Berga, fan diferents coses, però les enramades en si, doncs, és algo exclusiu d'aquí, doncs la gent

0: I d'aquí ja entrem de seguida a les enramades, que ja és, bueno, Holgorio i Despilfarro, eh?
1: Sí, això del bon temps, perquè durant molts anys les catifes sempre... anava lligat moltes vegades a dies que feia algun ruixadot o alguna cosa així.
0: Aviam, no és pas cap cosa estranya, ja pot ser, eh? Però, sí, sí. Però home, fa més bon temps, fa calor.
1: Aquesta
0: fa...
1: setmana no pinta, eh? Però vull dir que altres anys moltes vegades o tronava o això.
0: Sí, les
1: catifes.
0: Algun any el carrer s'ha endut amb l'aigua que baixava, s'han endut les catifes a carrer avall, o sigui que tampoc és cap cosa estranya, eh? Xerpa, doncs comencem secció i ho farem avui parlant de... Ja que parlem de les enramades i de les catifes que tenen aquest component de la flor, de la natura, posat a terra, doncs parlarem de la connexió amb la natura.
1: Sí, avui vull fer una cosa diferent. En comptes, no és ben bé un... Normalment parlem de misteris i coses així, doncs avui més que res, més com una reflexió, no? O filosofem una mica, que també està bé de tant en tant filosofar, no? I reflexionar és el fet de que durant molts anys les persones doncs han estat molt en contacte amb la natura, amb la terra, no? Sigui perquè hi havia molta gent a pagès o perquè, bueno...
0: La vida era diferent. De mica en mica ens hem anat tornant amb la indústria i amb els canvis socials que hi ha hagut, ens hem tornat més urbanites que no pas gent de pagès. El pagès pràcticament es pot dir que ha desaparegut.
1: Sí, però tampoc no és de tant enllà, no? És de més poc cap aquí. Però és com si es hagués donat una mica l'esquena, no? A la natura i al contacte i a la... bueno, el contacte sí. Sí, el contacte sí, perquè vull dir, hi ha
0: perquè
1: gent que
0: la gent li agrada anar a la muntanya, però es viu d'una altra manera.
1: Sí, però no hi ha la...
0: Aquella dependència.
1: I aquella essència. Tu estàs al bosc o així, i, bueno, si vas a caminar i tot això, i més aquí que ho tenim tan a mà, no? Vas a caminar, oh, sí, bueno, anem parlant, bla, bla, bla, bla, però... no et fixes moltes vegades amb...
0: És com un aparador, que el tens, que és molt maco, però no en treballes, no el palpes, és diferent.
1: No fas el tastet, no fas d'això, no?
0: No necessites dependre de la natura per viure, com passava abans.
1: I... no. I molta gent, doncs... clar, sobretot gent de ciutat o així, ens anirà a la natura... quan és temps de castanyes, no? O quan és temps de bolets.
0: Però aquests sí que estan molt desconnectats, no? Necessiten vàlvules d'escapament i necessiten l'excusa. L'excusa, va, anem a buscar castanyes, i van a buscar les castanyes així de qualsevol manera. Els d'aquí, almenys això encara ho conservem, que tenim certa, per tradició dels nostres avantpassats, els nostres avis, així, tenim més idea de què és el que cal fer o el que es pot fer al bosc o el que no es pot fer, potser. Sí. No ho hem perdut del tot, no ens ho hem arrencat del tot.
1: No, però vull dir que l'altre és com una explosió.
0: És una explosió.
1: No, una expoliació.
0: Expoliació,
1: sí. No? Del bosc, no? Què podem anar a expoliar? Va, les castanyes. Va,
0: bueno, expoliar és allò, anem a buscar les castanyes. I amb aquesta ingenuïtat de dir, va, el bosc és de tots, no? I podem anar a fer el que vulguem, no? Per això se'n queixen també els de Lleida, quan venen els pixapins i es fiquen pels camps i quan ja estan els fruiters en flor, doncs esclar que hi ha llocs que organitzen, que és molt maco i que està organitzat, però segur que hi ha molts llocs que la gent es fot per tot arreu i sense cap mena de mirament es fica el tros i fa malbé coses.
1: Doncs ha anat canviant molt i jo crec que d'un temps cap aquí ha anat canviant molt, perquè potser fins 50 anys enrere encara hi havia bastanta connexió, també hi havia molta casa pagès.
0: Home,
1: i molta gent del poble que anava que es passava moltes estones en el bosc, perquè bueno, tampoc hi havia tants cotxes, no es voltava tant,
0: no.
1: I anaves a voltar pel voltant del poble. Uh-huh. No? Però fins i tot un detall, el fet de les catifes, antigament a Arbúcies les catifes tot es feia de material que hi havia al voltant del poble.
0: O hi va haver una època en què no es feien catifes directament, només es posaven branques als portals, sí, de les cases.
1: Bueno, això era les enramades, però això

0: amb les enramades per les branques.
1: Exacte, es passava, no? Que és el que es feia antigament. Va ser a certa època, a partir del segle XX, que la cosa, doncs, es va dir, va, farem alguna a terra, no?
0: Sí, no, i després el fet de que abans es feien les catifes i tot era del flor de, que hi havia pel voltant, la ginesta o
1: sí, sí, sí, sí.
0: Després
1: sí.
0: Ja es va passar a dir, no, les volem fer més maques, no? Agafarem clavells i agafarem...
1: Va, i la gent també amb el temps no ha tingut tanta... tant de temps per anar-ho a buscar al bosc, o potser també pel canvi climàtic hi ha certes flors o certa floració que no coincideix ben bé amb l'època del Corpus.
0: Però jo crec que és més perquè al final si no ho agafes d'una manera ho agafes de l'altra, o agafes una planta o agafes una altra, no? Però jo crec que has dit la frase perfecta.
1: Ah, sí?
0: Sí, de la causa, no? De, una mica la causa del fet aquest d'haver-nos desconnectat una mica de la nostra essència, perquè al final estar pel bosc i voltar i veure els arbres, veure l'aigua i tot això és
1: contemplatiu,
0: però és la nostra essència, és on te venim, és on els nostres abans passats s'han passat tota la vida, i abans no hi havia dutxes, es banyaven a la riera, no fa tant d'això. Es banyaven allà en el saltant d'allà al poliesportiu. A mi m'ho havien explicat, es anaven a banyar allà la gent perquè no hi havia aigua
1: corrent
0: sí, sí, sí. A tot arreu i d'això no fa pas tant d'això, no? I el problema d'això són les presses. No hi ha temps. No hi ha temps per tot. No hi ha temps per... Ostres, què? Quedem per anar? Sí, anem a caminar, tinc mitja hora, va, anem a fer la vol per allà a la corbadora i tornem.
1: Sí, però... És un canvi... Sí. Socialment hem canviat. Ens hem habituat al model que hi ha ara.
0: Jo, dient això, tampoc no vull... fer veure que és una crítica, és una realitat per mi. És una realitat, vull dir, la gent corre molt i perquè la vida està muntada així i es perden coses pel camí, i una de les coses que es perden és el fet de després sempre estar una mica en contacte amb la natura, i més nosaltres aquí que ho tenim superbé. Clar, tu imagina't aquí a Arbúcies, que hi ha gent que li passa, ostres, és que jo voldria anar a fer un vol pel bosc i no puc perquè haig d'anar a recollir els nens, haig de fer això i fer... Imagina't algú, i nosaltres tenim el bosc aquí, que surts del poble, els dos metres ja tens bosc.
1: Sí, com aquell qui
0: el
1: diu...
0: El bosc està dintre del poble.
1: Te'l trobes de cop.
0: Està
1: sí.
0: Dintre del poble. Imagina't els que ho tenen lluny o els que estan en una ciutat. Impossible.
1: És que ja ni s'ho plantegen.
0: No, impossible.
1: Poden anar a Collserola, però és que a Collserola els hi queda a mitja hora, tres quarts,
0: sí.
1: Segons de quin lloc de Barcelona vagin,
0: però
1: perquè, esclar...
0: Ja no hi poden anar, perquè com que...
1: Clar, a més hi ha la
0: pesta porcina
1: sí,
0: aquesta...
1: Sí, el senglar que està infestat.
0: Que s'ha menjat un entrepà i... Bueno,
1: sí, no sé.
0: Aquestes coses que
1: ha agafat una cosa estranya.
0: Aquestes coses que es diuen per la tele i per aquestes coses.
1: Sí, bueno, al final...
0: Bé, dit això, després, clar, què es fa, no?, pel fet de dir... Ostres, s'ha de recuperar una mica la connexió amb aquesta del bosc i així, no? I es diuen coses, per exemple, com els banys de bosc. Banys de bosc és una cosa que ve del Japó. I això ara s'està posant molt de moda. Un bany de bosc, i tu dius, un bany de bosc.
1: Un bany de bosc, bueno, és com allò de gent que anava a abraçar arbres.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno,
1: per entrar en connexió amb la natura.
0: És una cosa una mica semblant, eh? El bany de bosc és una pràctica de benestar que consisteix en passar temps de manera conscient en un entorn natural, especialment en un bosc, amb l'objectiu de relaxar-se, reduir l'estrès i reconnectar amb la natura. Prové del concepte japonès Shirin-yoku.
1: Shirin-yoku?
0: Shirin-yoku. Això ve del Japó, eh?
1: Sí, sí.
0: Allà van començar a veure que els 80 ja estaven estressats i ho van començar a desenvolupar allà.
1: Són com punyeteres formigues, els japonesos, eh?
0: Desenvolupat al Japó als anys 80, no implica banyar-se físicament, sinó immergir-se. O submergir-se.
1: Submergir-se, no?
0: Submergir-se.
1: Emboscar-se
0: sí.
1: En la profunditat de la boscúria.
0: A l'ambient del bosc, utilitzant els sentits, observar, escoltar, olorar, tocar i respirar amb calma. Els banys de bosc solen incloure activitats com caminar lentament sense pressa.
1: Obligar-se a parar el ritme, a baixar el pistó.
0: Baixar el ritme. Escoltar els sons naturals, notar textures i olors, olorar les flors... Saps, tocar els arbres...
1: Sí, sí. Obrir-se els sentits, vaja, obrir-se els sentits.
0: Obrir-se els sentits...
1: Que això no ho fem massa, tampoc, no? Estem sempre connectats amb el que fem corre-cuita, de pressa, i no...
0: Yeah.
1: I ens ho perdem.
0: Bueno, tot és el mateix, no? Respirar profundament, practicar l'atenció plena, saps?
1: Sí.
0: I diversos estudis associen aquesta pràctica a beneficis com la disminució de l'estrès, millora de l'estat d'ànim, reducció de la pressió arterial, sensació de calma, concentració. Clar, això, i avui en dia s'ha posat bastant de moda, el fet aquest dels banys de bosc. Però tu, antigament, fa 50 anys, haguessis dit, vine, que anem a fer un bany de bosc, i haguessin dit...
1: Què dius, boig?
0: Estàs sonat. De veritat, necessites fer una activitat per fer un bany de bosc, per anar i tocar... I per anar i tocar els arbres, per anar i sentir les olors i per anar això. De veritat, necessites fer una activitat i pagues per fer això? Sí. Sí?
1: Hem arribat a aquest extrem.
0: Hem arribat a aquest punt. Perquè això es fa i això es paga i la gent paga diners per tenir almenys un moment de relax, per tenir una connexió i per tornar a l'essència. Al final, tu no ho dius, essència nostra.
1: O tornar a aprendre.
0: Sí.
1: A tenir aquesta relació amb la natura, potser, també, perquè aquest contacte l'hem perdut i és el que dèiem abans dels pixapins, no? Del diumenge o del cap de setmana, que s'escapen i s'escapen de qualsevol manera, a qualsevol lloc, no?
0: I més que res, tornar a ser conscients. Tornar a ser conscients de del que tenim al voltant. Per exemple, jo sempre ho comento i per exemple, tu a Kerbussis vas al bon preu. Vas a comprar. Surs del bon preu.
1: Sense fer propaganda en especial.
0: No, però...
1: Surs del súper.
0: Tothom hi passa.
1: No? Sí.
0: Tothom.
1: Sí, sí, sí.
0: Surs del bon preu. Ostres, tens tot el Montseny a davant. La benzinera et sobra, la podies esborrar.
1: Sí, pots posar la mà al davant,
0: sí,
1: i tens una foto.
0: Però tens tot el Montseny a davant. Ostres, que jo cada vegada que surto del bon preu em miro el Montseny, sempre. Més de la meitat de la gent ni se'l mira. Jo sempre penso, és que és un regal poder estar aquí davant i poder veure això sortint del bon preu d'això.
1: I més aquesta època,
0: sí.
1: Que ara està, bueno, verd encara i maco.
0: Totes les èpoques estan bé.
1: Tenen el seu.
0: I quan no hi ha un núvol, o quan no hi ha una mica de neu, o quan no...
1: Saber apreciar això.
0: Sí, però... I no se'l miren no per res, sinó perquè... I no perquè no ho volen, sinó perquè van tan de cul, van tan de pressa, van tan pensant en els seus problemes, que l'altre es perd pel camí. I després has de fer una activitat... Per poder retrobar això, no? Per poder-te baixar el pistó de l'estrès i tot això, estar més tranquil i dir, ostres, guaita el que tinc al voltant. No?
1: Però potser aquí també entra que, almenys els d'Arbúcies, com que ho tenim tan a l'abast, els del territori, ho tenim tan a l'abast, ho tenim tan vist, que moltes vegades no sabem gaudir d'aquest tresor que tenim.
0: Sí, no, està clar. Per això mateix ja et poso l'exemple aquest de sortint del bon preu, no? O vull dir, jo, per exemple, moltes vegades vaig a caminar amb gent. Vas a caminar amb gent, els ensenyes racons i diuen, ostres, tu, i ho tenim aquí al costat de casa. Però per què? Perquè en aquell moment paro, és a dir, estàs corrent tot el dia, para, frena. És com si et donessin un clató, frena, mira el que tens a davant, toca aquest arbre, olora aquesta flor, fica les mans en l'aigua. Això, a part de que et va bé perquè et relaxes, per l'estat d'ànima és el millor. Moltes vegades la gent es consumeix amb l'estrès i tot plegat i té, entre cometes, l'ajuda al voltant del poble. El que passa és que no té temps o no hi pensa, però tens al costat. Vull dir, quanta gent, ostres, avui he tingut un dia de merda, a la feina m'he discutit amb un, m'he discutit amb l'altre, a casa he tingut moguda amb el nano, amb la dona, amb l'home, d'això. Ostres, que un dia d'aquells que dius, és que ho agafaries i tenies al mig de la muntanya i fotries un crit, vés-hi, vés a la muntanya, fot un crit, vés a la riera, ara que comença aquest temps, fota't de peus a dintre i ja veuràs que l'aigua t'ajudarà a que se te'n vagi, la merda de
1: tindràs
0: dia.
1: Un cop de circulació, sí. Important, perquè l'aigua és força freda encara.
0: Ara s'aguanta bé, ja, sí. Ja es comença a escalfar.
1: Bueno,
0: ja es comença a escalfar.
1: Cal, li falta una mica.
0: Però vull dir que deixa que corri i tornaràs a casa diferent. Mm-hmm. Ho tens aquí i de moment és gratis. Amb el temps ja es veurà, però de moment...
1: Home, no fotem.
0: Bueno, temps al temps, no?
1: Anirem enrere, que antigament, molt antigament, sí que anar al bosc s'havia d'avisar el propietari, però bueno, no per anar a visitar-lo, però sí per anar a buscar llenya, perquè tots els recursos, l'economia era molt diferent i la gent depenia de la natura i es vivia també més intensament per això, perquè era el mitjà de subsistència.
0: Sí. Bueno, això també és un altre tema, no? Jo, per exemple, jo si vaig a buscar castanyes, normalment li comento a l'amo del tros: escolta, que ni a buscar castanyes, fa res, no, tu mateix, costa res. Tot el bosc té propietari. Pues anar-hi, vol dir, depèn del que fas o el que agafes o això.
1: O del temps dels bolets, quan se'n fan, bueno, que cada vegada costa més.
0: Bueno, ja. Si trobes l'amo i li pots comentar, doncs, però jo fins i tot ho comento si porto grups a caminar, vull dir que això, que deixarem els cotxes, cap problema, saps? Bueno, això també és...
1: Com això és cortesia,
0: és veïnatge, això és veïnatge, sí. Vull dir, tots ens coneixem en el poble, tots ens coneixem, no costa res, no? Però vull dir, l'altre és el fet de que més que res la gent, jo crec que ha de ser una mica conscient de que moltes vegades estàs molt atabalat o molt agobiat i no serà la cura definitiva, però una cosa que et sentirà millor ho tens a prop, ho tens al costat. Estàs tan agobiat d'això, hòstia, que corre pressa, deixa-ho estar, si no es fa avui es farà demà, però vés-te'n a donar un vol.
1: I la teràpia aquesta, que ja no recordo el nom japonès, el bany de bosc,
0: sí.
1: Al Japó ja es fan activitats per...
0: Aquí a Catalunya també.
1: Aquí a Catalunya també es fa això?
0: Sí. Aquí a Catalunya també hi ha diferents llocs i diferents terapeutes que fan banys de bosc.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí.
1: I, bé,
0: i té sortida,
1: sí?
0: Vull dir que la gent, sí, perquè la gent va necessitada. La gent va estressada i va necessitada.
1: Jo crec que també es gradua en funció del lloc on vius. Jo crec que la gent que viu en entorns urbans més tancats i més tal com està la ciutat, que cada vegada, doncs, entrar a sortir és més complicat, els transports és un problema, i vius en un ambient més sintètic en general, segurament està abocant a que la descoberta de la natura no s'hagi de fer d'aquesta manera.
0: No, i també es depèn de l'entorn. Vull dir, jo ara, per exemple, agafo i em converteixo en terapeuta de banys de bosc. Doncs jo sé quina serà la meva clientela. Raro serà que en vingui algú del poble. En vindrà gent de ciutat, segur, que està més necessitat d'aquestes coses. Perquè al final una persona al poble, és el que dic, ho pot anar per fer per ell sol. No necessita que algú l'acompanyi. En canvi, una persona a ciutat, possiblement.
1: Uh-huh.
0: I que els expliqui quatre coses i d'això els acompanyi.
1: I potser també segons quina generació. Sí. Les generacions més joves no
0: en tenen necessitat.
1: No en tenen necessitat i poder tampoc no coneixen tant el bosc com el coneixíem nosaltres, bueno, o els nostres avis.
0: No, el que passa és que quan siguin més grans poder, després potser els hi quedarà la necessitat i ja està.
1: Uh-huh.
0: Val.
1: Molt bé, Xerpa.
0: Molt bé, doncs això és tot. Més que res, avui... una reflexió i...
1: Home, també és espiritual, això, sí, sí, relacionat sí. amb el bosc, relacionat sí. amb aquest contacte que sempre és bo amb la natura, però bé, diferent.
0: A més, hi ha una frase que diu que si te'n vas al bosc i pares molta atenció i estàs en silenci, pots veure les fades i els fulls que caminen per allà, no? I les dones d'aigua com surten dels rics del Montseny.
1: Sense prendre't res, potser, no?
0: No.
1: Molt bé, Xerpa, doncs ho provarem un dia. Aviam què veiem.
0: Doncs vinga, i molt bones catifes a tothom. I bones enramades.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més... més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Esteu escoltant Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: consellera d'Educació assegura que amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats de l'educació, els docents catalans seran els més ben pagats de tot l'Estat. Des dels sindicats defensen el pacte assolit no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons, segons dades del Padró. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. S'ha avançat un mes la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. En aquestes zones està prohibit fer foc en espais oberts, tirar petards o cremar pastures o rostolls. A Catalunya aquest any s'han incorporat 340 pagesos joves al sector agrari. És la millor dada des del 2019, segons el Departament d'Agricultura, que vol continuar apostant per fer que el camp també sigui atractiu per al jovent. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap entesa per posar fi a la guerra. La Casa Blanca descarta l'acord si Teheran no respecta les línies vermelles que marca Donald Trump, que són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran abandoni les seves aspiracions nuclears. L'Organització Mundial de la Salut demana més recursos per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho ha fet des de l'epicentre de l'epidèmia, la República Democràtica del Congo. El virus ja ha infectat un miler de persones, a les quals una de cada quatre han mort. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex. Està considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX a Europa. Ara fa 15 anys, la Universitat de Barcelona l'investia doctor honoris causa. I cap de setmana de la festa 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Barcelona. Montjuïc s'omple avui i demà amb les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3CAT, amb moltes iniciatives, moltes propostes, amb els grans programes d'entreteniment i actualitat per viure una experiència oberta a tots els públics.
1: Esports.
2: Bernardo Silva està a prop de convertir-se en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar ahir Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça, ahir a la nit Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou. També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més, és a Rafinha per la intensitat. L'Atlètic de Madrid es burla del Barça a través d'X per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros. El club matalasser també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 43%.
6: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

Les recomanades de la Marta Rubió. Bon dia i bon dissabte. Suposo que tots esteu al cas que ens trobem enmig d'un cap de setmana, un dels caps de setmana més importants per tots els arbociencs i arbocienques. Demà diumenge fem les catifes, i sempre les catifes és un dels dies més esperats per tots, i per tant ja hi ha molts nervis per celebrar aquesta jornada. Avui dissabte al matí segurament molts grups de catifaires deuen estar repartits per tot el Montseny buscant l'última flor que necessiten per demà poder confeccionar les catifes, i a partir de la tarda els podrem trobar repartits en els diferents punts on es confeccionen les catifes, acabant de desfollar aquestes últimes flors, clavells, gerberes, que demà podrem veure en totes aquestes confeccions, un total de 26 confeccions florals, d'acord? I aprofito aquesta secció de Ràdio Arbúcies, de les recomanades, per dir-vos que a la tarda tots aquells que estigueu voltant pel carrer, ja sigui passejant com desfollant, gaudireu d'una sorpresa. No us puc explicar gaire més, però us recomano doncs que això, que no us quedeu a casa avui a la tarda, que sortiu a passejar, que sortiu a desfollar, i per veure de quina sorpresa es tracta. Ens n'anem ja a demà diumenge 31 de maig, és que des de primera hora del matí, com sempre, i fins a les dues del migdia podreu veure com es confeccionen les catifes de flors naturals als diferents carrers del centre d'Arbúcies, com són el Segimon Fueroles, el Sorrall, el carrer Albern, el carrer Sant Jaume, el carrer Pont, el carrer Major, l'Havana i el carrer Camprodon. A banda i paral·lelament a la confecció de les catifes podreu veure un total de 24 racons catifes repartits per diferents punts del recorregut de les catifes, així com passejar per la Fira d'Artesans i a la tarda anar a les fires d'atraccions que hi ha instal·lada a la Vinguda dels Països Catalans. També al matí, de 10 de la matí a 12 del migdia, els de Ràdio Arbúcies estarem en directe en un programa especial Enramades 2026 per donar-vos detalls de tota la jornada de demà de les catifes de flors. I finalment a la tarda, a les 6, a la plaça 1 d'octubre, hi haurà la plantada de gegants a càrrec de la colla de geganters d'Arbúcies i de Breda, i a 6:45 de la tarda començarà la cercavila pels carrers on s'han confeccionat les catifes de flors. I bé, això, tindreu més detalls de la jornada de demà, doncs si ens escolteu demà al dematí de 10 a 12, d'acord? O si ens voleu venir a veure al carrer Camprodon. I ara ja ens n'anem a la setmana que ve. Començarem ja dimarts amb un taller de xotis i vals, d'acord? Ahir es va fer la primera sessió d'aquests tallers que organitzen des del Museu Etnològic del Montseny per aprendre a ballar o per repassar els passos dels xotis i el vals, per tenir-los a punt per les enramades. Si ahir no hi vau poder anar, ho podeu fer-ho doncs dimarts 2 de juny a 6:45 de la tarda a la Llar de Jubilats. O bé, si hi vau anar i voleu acabar de repassar i perquè us va agradar i això, acabar de repassar els últims passos, doncs també podeu fer una segona sessió dimarts a la Llar de Jubilats. El dimecres 3 de juny a 6:45 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà l'obra de teatre M'han robat el cor, que organitza UBC Teatre amb els alumnes de l'extraescolar de teatre de l'Escola Badruna. L'entrada és gratuïta. I ara ja sí, ens n'anem el dijous 4 de juny, que és on te comença tot, on te comença la gran festa, perquè, com sempre, a partir de 7:45 del vespre a la plaça de la Vila començarem les enramades amb la botifarrada popular, i un cop acabada la botifarrada, a les 10 del vespre, hi haurà l'encesa de la traca que donarà pas a les primeres notes d'aquest Paso Doble Ligero, que ens agrada tant i que ens posa la pell de gallina cada vegada que la sentim. I és que començarà la passada de la plaça amb els Serafins, i com sempre, a l'acabar, que acabarà a la plaça de la Vila, ho farem amb la sardana, els xotis i el vals a càrrec de la cobla L'Arbocienca, i finalment tancarà la nit els Campi Qui Pugui i DJ Bacardit a la plaça de la Vila. El divendres 5 de juny, que serà l'enramada de la plaça i la passada del castell, les activitats començaran a 11:45 del migdia amb la passada matinal amb la cobla Montgrins. A 1:00 del migdia a la plaça de la Vila hi haurà la dansa de la plaça. A 5:45 de la tarda a l'hotel Montsoliu hi haurà el concert de tarda a càrrec de la cobla Montgrins. Estigueu atents perquè aquest any els concerts de tarda, o sigui, a part de que les enramades se'ns escurcen, que no ho he dit abans, però bueno, ja tindrem temps de parlar-ne també la setmana que ve, si de cas, però a part de que se'ns escurcen les enramades aquest any en dos dies, els concerts de tarda també se'n fan tres,
i es fan cada un en un lloc diferent. Per tant, no doneu per fer que tots són a l'hotel Montsoriu, sinó que n'hi haurà una a la Llar de Jubilats i una altra a Can Torres, d'acord? Però el del divendres serà a l'hotel Montsoriu. A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila hi haurà les sardanes amb la Copla Montgrins i del tancament del curs de sardanes a les escoles, amb berenar inclòs, que ja sabeu doncs, que des de que es fa la cloenda del curs de sardanes a les sardanes a la plaça fan molt de goig i per tant us animem a venir a ballar a sardanes i si no, doncs a veure-ho. I bé, a partir de les 10 del vespre també a la plaça de la Vila hi haurà la concentració de colles joves i a les 11 de la nit, un cop s'hagi fet el pregó i l'encesa de la traca per part de la colla guanyadora del concurs de samarretes de l'any passat, hi haurà l'inici de la passada del castell al carrer del Vern. Finalment, a 1:15 de la matinada, a la placeta de Cala Rossa hi haurà la nit musical amb tapeus a un System i DJ Calvins i a partir de 6:15 de la matinada a la placeta de Cala Rossa hi haurà l'esmorzar popular com sempre a càrrec de festes joves per tots aquells que encara aguantin doncs podran anar a esmorzar. I bé, ho deixem aquí perquè les activitats doncs, de dissabte 6 de juny us les explicarem a la secció de les recomanades de la setmana vinent i res, només recordar-vos un parell de cosetes i d'activitats paral·leles que podem trobar a les enramades o a les catifes aquests dies. Una és les portes obertes al Museu Etnològic del Montseny el diumenge de catifes, és a dir, demà, d'acord? Teniu portes obertes i a més també relacionat amb el Museu Etnològic del Montseny és que durant aquests dies tant de catifes com d'enramades podeu visitar dues exposicions. Una és la que vam inaugurar la setmana passada, que és l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. I l'altra és l'exposició Mots d'enramades i catifes, que si alguns la vau anar a veure l'any passat, doncs la recordareu, que és aquesta exposició temàtica sobre aquestes festes tan estimades per tots nosaltres. La podreu veure que estarà exposada a l'Espai Cabrera i si no, doncs teniu aquesta altra exposició del Cantàvem, Cantem i Cantarem, que podreu veure fins al 28 de juny al museu. I, per altra banda, una altra activitat paral·lela, però una novetat d'aquest any, que l'any passat ja es va començar a fer, però aquest any encara es vol potenciar més, i és que animem a tots els balladors i balladores de la dansa que segueixin amb la tradició que hi havia hagut molts anys abans, de que el ballador portava un clavell a la solapa. Doncs des de l'Ajuntament es vol incentivar un altre cop aquesta tradició i es vol recuperar, d'acord? I per tant, abans de l'inici de cada dansa, si busqueu a l'organització, us donaran a cada ballador se li donarà un clavell per posar a la solapa. Jo crec que ara sí, això és tot i ens retrobem la setmana que ve amb la resta del programa d'enramades. Que vagi bé!

El tema del dia avui va dedicat a Christian Oste, un personatge que segur hem vist pel poble i ens serveix per conèixer una altra cara de la immigració. Volem saber com va acabar a Rússies i com ens veu a nosaltres des del prisma d'algú que ha vingut a fora. És possible que l'haguem vist voltar pel poble, comprar a les botigues, trobar-lo en dates assenyalades, festives o activitats culturals, esportives, amb la càmera a la mà i fent fotos.

0: los servicios sociales, hicimos un reportaje sobre la comunidad LGBTIQ+.
1: Sí, bueno, son muchas siglas.
0: Exacto. Mm. Y a raíz de esto hemos hecho una exposición que empezó en abril del 25, el año pasado, en la Vella.
1: Y que, bueno, que es una exposición que es itinerant a diferentes salas de exposición de varios pueblos.
0: Exacto. Y ahora está empezando a salir de la comarca, de la selva. Uh-huh. Ya está en Ripollès.
1: Ya está, de vida propia.
0: Exacto. Y eso es un proyecto fantástico y espero que pronto tendremos otro más con SAI de Santa Coloma. Pero también sigo, tengo muchos contactos con los jubilados, con el grupo Artea, el otro grupo, a los que fan teatro en Calchic. Uh-huh. Y eso es muy interesante también a nivel social.
1: O sigui que la teva integració ha passat per anar-te posant en contacte amb les diferents entitats del poble que fan activitats.
0: Exacte.
1: Com una manera també de part de fer una activitat diferent,
0: sí.
1: Entrar en contacte amb la gent del poble.
0: I d'ajudar-les, perquè tenir fotos d'events i de coses d'aquest tipus pues, és important, és la història, no? I jo molt content de ajudar. I, bueno, sí, sóc un foraster.
1: Bueno, en Quim Mas Ferrer també ho és, a molts llocs, un foraster.
0: Sí. Sí. Tenim molts immigrants aquí en Arbúcies, però personalment jo creo més en la interdependència entre la gent que al distanciar-se.
1: A més que és difícil, perquè és un fenomen que jo crec que no només afecta Arbúcies, si veus tots els pobles del voltant.
0: Exacte.
1: O te'n vas a França o te'n vas a Anglaterra, a Bèlgica, és una qüestió que és impossible que ens en puguem escapar de fer un mur és molt difícil.
0: Exacte. Doncs jo crec que ja he encontrat la última parada en la meva vida, que són 26 anys quasi ja a Catalunya, la tercera part de mi vida. Mi intenció és quedar-me aquí. Y a ver, lo que me gusta mucho de la gente en Cataluña en general es que respetan tu privacidad y si respetan la suya, la sea.
1: Sí, lo que t'agrada més del tarannà, perquè, i més una persona com tu que has viatjat a molts llocs del món, el tarannà de la gent de Catalunya és de que és oberta però respecta, manté certa distància.
0: Exacte.
1: Sobre les actituds de cadascú.
0: Exacte.
1: O la manera de fer.
0: Exacte. Però per altra part, sabes que puedes contar con ellos si necesitas ayuda y eso es molt important. Yo creo que la comunidad catalana, con todas las nacionalidades que hay,
1: con toda la diversidad,
0: la diversidad étnica, etcétera, que tenemos aquí en Arbúcies y en muchos pueblos de Cataluña, pues yo creo que Cataluña simboliza más lo que debería ser un país moderno que otras comunidades en el resto de España. Y por eso yo quiero quedarme aquí. Tolerancia, evitar conflictos, eso es una cosa que conozco desde pequeño, porque Bélgica, mi tierra, nunca hubiera tenido que existir como país. Fue una tontería política por parte de Países Bajos, Alemania, Francia y todo, de tener una zona neutra.
1: Per però els sí, conflictes que hi havia en altres països, de dir, farem un lloc per dirimir els nostres conflictes com un lloc on hi ha la bandera blanca i aquí ens posem d'acord.
0: Exacte, sin tomar en compte que hay dos comunidades en Bélgica con idiomas distintos que no se llevan bien, nunca se han llevado bien, y además hay una tercera comunidad, la frontera este con Alemania, y todos estos políticos del siglo XIX no pensaron en esto, y entonces nos quedamos atrapados dentro de una frontera, dentro de un país, y tener que aprender a funcionar juntos. Y cuando pienso a esto, pues es que cuando vi la situación en Cataluña desde aquí, mejor que desde fuera de España, me recordó a la situación de Flandes. Así, hace siglo, un siglo por lo menos, que Flandes quiere su independencia y no pasa. Uh-huh. Igual que aquí.
1: Igual que aquí en Cataluña.
0: Exacto. Uh-huh. O sea,
1: bueno,
0: país conocido.
1: Sí, sí, sí. conflictes vells, problemes que no són nous.
0: Exacto. Uh-huh. Y entonces, pues, si puedo hacer algo para ayudar a través de la fotografía o lo que sea, pues yo encantado. Uh-huh. Y puedes contar con verme aquí por las calles y todo esto. Y bueno, ojalá con buena salud y los gatets, pues...
1: Però realment és... has tingut aquesta iniciativa d'integrar-te i d'anar-te ficant a través de les entitats o d'anar-te involucrant en coses que es fan al poble, perquè també per exemple amb el bàsquet, ara fa poc vas presentar un llibre,
0: fa un llibre, any quasi,
1: un any que estàs treballant amb el llibre, sí, però que es va presentar ara fa poc.
0: Sí, però el llibre és una... no quería hablar de este tema porque ya lo he dejado. Uh-huh. Porque el día de la presentación, el 18 de abril, uh-huh, había un jugador. Y es, era una falta de respeto hacia mí. Uh-huh. Entonces ese día, después de 4 temporadas con el equipo, he decidido y ya está. El libro salió en julio del uh-huh. 25.
1: Sí, sí, sí.
0: Y la presentación en abril del 26. Ajá. Uh-huh. Por favor,
1: ja.
0: Por favor. Uh-huh. Eso no es serio.
1: Bueno, també són coses del poble que s'han de dir, si hi ha coses que no han funcionat.
0: Claro, eso no ha funcionat. Uh-huh. Ha funcionat Gràfica Extrema, ha funcionat Grafia, ha ajudat molt Mariana Soler, uh-huh, i tot, i el llibre està... és una preciositat, uh-huh, però...
1: Els involucrats
0: la misma, no...
1: No,
0: la misma junta del club de bàsquet no ha fet nada. És una...
1: Bueno, no, això, un el que deies tu, una mica de falta de respecte, no?
0: Un chasco, sí, ha sido. Però, bueno, ja... a canvi, para quedar ocupat.
1: Sí.
0: Ahora m'he fet voluntari de la Creu Roja. Uh-huh.
1: Yes. Sí, aviam, o sigui, amb el bàsquet, amb la Creu Roja, amb la secció de fotogràfica del centre,
0: sí,
1: dir, aviam, bé, has anat fent I, coses, eh?
0: Sí, i los chicos de CMG, de los clásicos.
1: Ah, sí, sí.
0: Que son geniales. Però, bueno, és una forma de seguir actiu. És una necessitat.
1: Poder, això, ja per anar acabant, sí, una de les virtuts que té Arbúcies és que almenys encara té, es diu que Arbúcies és un poble molt viu. Bueno, perquè hi ha aquestes entitats, aquesta gent que a part de la feina, a part de la seva vida, doncs dedica un temps a fer altres coses, no?
0: Sí.
1: I això també és una manera de socialitzar, de fer xarxa, de fer comunitat i de fer coses per al poble.
0: Exacte. Exacte. Amb la Creu Roja treballem junts amb la Casa de Repòs. I és fantàstic veure la gent gran que viu ahí en la Casa de Repòs i les seves necessitats i tot. És la llar de jubilats també, i és fantàstic. Este pueblo, en este sentido, está bien organizado, que la gent major tiene posibilidad de seguir teniendo una vida social, y eso es muy importante a nivel de salud física y mental. Y ya estoy en esta categoría.
1: Estàs ja a diguem-ne a la última part de la teva vida,
0: sí,
1: vivint aquí a Arbúcies.
0: Queden anys, eh?
1: Bueno, no, ja et veig bé, ja et veig bé, encara et queda molta corda.
0: Sí.
1: I bé, Cristian, suposo que els pròxims anys serà això, continuar aquí a Arbúcies, entre nosaltres, potser viatjant també una mica per aquests mons de Déu. La teva feina, la teva consultoria, dius que no la has acabat de tancar del tot?
0: No. De vez en cuando hablo con unos colegas del pasado, que muchos de ellos ahora ya tienen su propia empresa y todo esto, y desde vez en cuando vienen a Barcelona, nos reunimos por un congreso, nos reunimos y hablamos y doy un par de consejos y ya está. Sin cobrar. Sí, porque toda la fotografía, con mi estatuto, eso no lo sabe la gente, pero soy residente no fiscal. O sea, no puedo cobrar nada para lo que hago aquí.
1: Bueno, esclar, en fet, no ets ciutadà espanyol, català, però ets belga a tots,
0: sí,
1: els efectes, i suposo que cobres de l'estat belga, de la pensió d'allà, no? No,
0: la cobro dels Estats Units.
1: Dels Estats Units?
0: Sí. Que és una complicació tremenda.
1: Sí, perquè, esclar, el fet d'haver viscut a tants països i cotitzar aquí, cotitzar allà, suposo que, no sé, no m'imagino com es deu solucionar el lío laboral d'haver cotitzat a diferents països.
0: Sí, però és... Si encuentres la solució, pues...
1: Mira, és igual, m'és igual qui em pagui, encara que em pagui en Trump, o l'administració d'en Trump, doncs, mira, ja estarà bé.
0: Però jo quería también aprovechar esta oportunidad hoy amb tu para dar las gracias a un gran, gran, gran amic aquí, que es el Josep Guiola, que es un maestro. Yo estoy aprendiendo mucho con él en fotografía.
1: El que passa és que el tema de la fotografia, com que ha deixat el món analògic i s'ha convertit molt en el món digital,
0: sí,
1: ha perdut una mica de pistonada i queden els nostàlgics de la foto analògica, que encara fan coses.
0: Claro, y el Josep es un maestro, es fantàstic.
1: També ha passat per aquí, per aquest programa, en Josep alguna vegada.
0: Claro.
1: Cristian, moltes gràcies. Sobretot, molt agraït perquè t'has obert amb canal, ho has explicat tot amb molta sinceritat, i res, doncs esperar que et continuï sentint bé aquí a Arbúcies entre nosaltres.
0: Segur, Jordi, moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: I fins a la propera.
1: Doncs vinga, Cristian Oste, un immigrant molt especial.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: és molt.
1: Ah, això s'acaba, tanquem la parada.
0: Passa gaire. Jo vull tenir-ho tot, per mi tenir-ho tot és ser nosaltres que som cremi.
1: La pròxima edició del programa tenim previst parlar del FAM, el Festival Arbúcies Musical.
0: Com el sol ens mira, vull quedar-me a viure aquesta postal barata de les illes.
1: Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. I a la secció, el xerpa espiritual, amb el suport de Joaquim Marimany.
0: Perquè ho tinc tan clar, fes-me un petó, fem veure que no...
1: I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui, amb la presència especial del Christian Oste.
0: Tots els cops que l'hem cagat, trobem forat petit per estirar-nos a la platja.
1: Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I com a novetat també al WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603 487 129 i deixar-nos una nota de veu breu o un text. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Nous Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bones enramades! I molt bones catifes!

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa 7 dies hem deixat el número 1 a l'Olivia Rodrigo amb el tema Drop Dead. De fet, fa 3 setmanes consecutives que aquesta cançó lidera la primera llista. Veurem si sumarà una quarta setmana en aquesta primera posició, si hi haurà canvis. Avui sí que tindrem canvis a la llista perquè tindrem 3 entrades entre les 40 posicions i a la categoria dels aspirants 4 novetats. Per tant, molta feina a fer i avui, abans de començar, hem de dir adéu a una cançó que ens ha acompanyat durant 64 setmanes. Avui toca dir adéu a Alex Warren i el seu Ordinary, que es converteix en la quarta cançó en més setmanes de dins la llista, només superada per l'Acid Wars de Harry Styles, que se'n van estar 70. També Lady Gaga amb Bruno Mars i el Die With A Smile, que en va aguantar 75, i el rècord absolut, el té The Weeknd i el seu Blinding Lights, que va formar part de la llista durant 82 setmanes. Per tant, Alex Warren, després de 64 setmanes, deixa la llista i avui, per tant, tindrem un nou rècord de permanència, cosa que també ens fa il·lusió. Comencem el repàs amb una de les veteranes. 37 setmanes porta ja amb nosaltres Olivia Dean. Som-hi! Número 40.

0: Men I Need, l'èxit d'Olivia Dean, 37 setmanes, no és la més veterana, n'hi ha una que en porta 38, però aquí la tenim encara. A la 39, una que no és veterana, perquè aquesta setmana s'incorpora entre les 40 posicions. Parlem de Ai, ai, ai, quin goig que fas, la primera cançó que forma part de la primera llista de Dan Peralbo i el Comboi. Avui entren.
1: Ai, ai, ai, quin goig que fas.
2: Número 39.
1: Ai, ai, ai, que bé que ho fas.
2: Aquesta cançó
3: avui entra

prohibits, tercera setmana a la llista i en suma una. A la 36, un artista que aquest divendres ha actuat a Rasmatàs presentant el seu nou treball Prou, parlem de la Maig, que en suma 3 amb 3 estius més.

Ara mateix ostenta el rècord de permanència de la primera llista Golden de Hunter X, que tot i això s'emporta una bona baixada de 6 llocs. Passa de la 28 a la 34. A la 33 pujada per la Mariona Skoda. Això es diu

0: Escoltes la primera llista
1: amb en Marc Clapés. Número 32.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Un dels artistes que fa doblet a la llista és Max Navarro. L'hem tingut des de la 32 amb Estrelles i més amunt el tindrem amb Inigualable. Veurem a on la situem aquesta setmana. La que situem a la número 31 és la segona de les tres entrades que tenim a la llista i se l'emporten els Catarres, que fa tot just una setmana es van incorporar a la primera llista de categoria dels aspirants amb això, que es diu Diumenge sense drama. I en tan sols 7 dies ja entren, tu. I és que té una cançó que apunta estiu i ja comença a venir la caloreta, tu.
2: Número 31.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
1: a la primera llista.
2: Número 29.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Anem tirant. Doncs déu-n'hi-do quina pujada fan 31 fam. En sumen 7 de cop en la seva segona setmana a la llista i, de fet, s'emporten la pujada o una de les pujades més importants de la setmana. La més important la tindrem a la segona hora, però aquesta és la segona cançó que puja més aquesta setmana. 7 amunt per Anem tirant. De seguida, la 28, abans ens anem a la categoria dels aspirants, on, per cert, hi tenim moltes i moltes cançons. Ara hi posem a Milky, que reversiona un èxit del 2002 i ho fa en companyia de David Guetta. Això es diu Just the Way You Are i torna a sonar, després de la setmana passada que la vam estrenar, com a aspirant.

0: 34 setmanes per Where Is My Husband, l'èxit de Ray, que ja va liderar la primera llista fa unes quantes setmanes i des de llavors doncs va baixant posicions. La tenim a la 30, a la 27. A la 26, un artista que avui abandonarà la llista amb el seu The Fate of Ophelia. Parlem de Taylor Swift, que tot això té una altra cançó aquí encara rondant. Després de 28 setmanes, és Lopalite, que en cau 5.
1: Número 26.

0: Joan Dausà situat des de la 25. Acaba de sonar aquesta que es deia Welcome to my party des de la 25. De seguida la 24, la 23, la 22, la 28 encara mora, però abans tornem a la categoria dels aspirants, perquè també fa unes quantes setmanes et vam presentar Mr. Know It All, la nova cançó de Teddy Swims, un artista que el tenim a la llista al costat de David Guetta amb el Gone Gone Gone, i el podríem tenir també en solitari amb aquest Mr. Know It All, que continua com aspirant.
1: Aspirant.

0: Gran pujada per Miqui Núñez, un altre cop. Doncs mira, 6 amunt, passa de la 30 a la 24 en la seva tercera setmana. També fa una molt bona pujada Max Navarro, inigualable, 4 amunt en la seva cinquena setmana a la primera llista.
1: Número 20.

teníem a Joe End of Beginning. Avui la tenim a la 21 aquesta setmana, perdent-ne dues. I després de 19 setmanes en aquesta segona etapa que ha tingut a la llista, perquè és una cançó que ja té els seus anys i que ara doncs, torna a tenir doncs, una segona vida a la primera llista. Ens anem a recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem era líder de la primera llista. Ens anem fins al 2013, 13 anys enrere per recuperar Can't Hold Us, una de les primeres que vam conèixer d'aquest duet. Macklemore i Ryan Lewis, que després de Thrift Shop van liderar la primera llista amb aquesta que es diu Can't Hold Us. Va liderar dues setmanes i avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
1: a la primera llista.
2: Número 20.
0: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb la tercera de les incorporacions de la llista. Parlem de Gracie Abrams, que ha entrat directament des de la número 20 en la seva primera setmana amb això que es deia Hit the Wall. És l'avançament del seu nou treball d'estudi i serveix per obrir aquesta segona hora de la llista. Si t'has perdut la primera, que sàpigues que hem incorporat a Dan Peralbo i el Comboi des de la 39 amb Ai, ai, ai, quin goig que fas. També els Catarres des de la 31 amb Diumenge sense drama. Avui abandona la llista Taylor Swift amb The Fate of Ophiria, també Alex Warren i el seu Ordinary després de 64 setmanes. Per tant, ha estat un dia de comiats dolorosos. També hem abandonat la llista Lluna plena amb el seu Tascatat. Hem incorporat ja 3 cançons, n'hem fet sortir 3 i ara toca anar a la categoria dels aspirants per estrenar una de les 4 novetats que tenim aquesta setmana en aquesta categoria. I la primera ens la porta l'Ivan Herzog, un artista que va triomfar fa un parell d'anyets amb una cançó preciosa que, en fi, es deia Et prometo, que aquest any passat, aquest mateix, aquests mesos de Sant Jordi, va tornar a triomfar. Va ser una cançó que ens va posar la pell de gallina i ara arriba amb una altra cançó molt emotiva que es diu Des de lluny, acabada de sortir del forn. Nova cançó d'Ivan Herzog, que també la tenim com aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Doctor Prats, una setmana més, escala en posicions. Ja la tenim a les 18, això que es deia energia. I l'energia continua amb Bruno Mars, ja de fons, amb aquesta que es diu I Just Might. Ja va liderar la primera llista i manté posició des de la 17. Número 17.

0: no està mal.
1: Aquí tenies a Guillem Bautista, és la seva vuitena setmana a la llista i evidentment puja amb això que es diu No està mal. So positiu, el que ens agrada aquí a la primera llista. I ara mateix obrim a la categoria dels aspirants La vida és bonica, el treball, el segon treball d'estudi d'aquest artista, d'aquest jove artista que es diu 19, que té molta relació en primera fila perquè és un dels nostres integrants. Per tant, estrenem aquesta cançó de 19 que es diu Ho cremaré i que forma part de La vida és bonica, doncs el debut d'aquest jove artista que també passa per la primera llista.
2: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

BTS avui abandonen el top 10. Atenció que cauen 5 amb Swim, passa de la 8 a la 13. Ja va liderar la primera llista, si va estar un parell de setmanes, però des de llavors se va perdent pistonada. De seguida a la 12, a la 11, a la 11 i anem pujant posicions. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Heroin. I és la nova cançó de Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que torna amb noves cançons després d'un parell d'anys sense música, i ho fan amb aquesta cançó que ens recupera l'esperit dels primers treballs de la banda. Ens ha donat molt bones vibracions la nova de Maroon 5 i per això mateix hem dit

0: Joan Dau s'ha situat des de la número 11, s'ha quedat a les portes d'entrar entre el top 10 amb això que es diu Per una cançó, des del seu treball Immortals. I abans d'obrir el top 10 arriba l'última cançó que tenim a la categoria dels aspirants i, de fet, la cançó més curta que diria que hem posat mai a la primera llista, en poc més, de dura 1 minut 35-36. És curtíssima i és una cançó que té una història darrere, si més no, curiosa, perquè últimament ens estan apareixent a les llistes de tot el món cançons que tenen els seus anys. Avui ens anem fins al 2018 per escoltar una cançó de la demo d'aquest artista que es deia Dominic Fike i que ja ha sonat a la primera llista. Al seu moment vam posar el Three Nights i ara arriba una de les cançons del seu disc on també hi havia aquesta cançó, el Don't Forget About Me Demos. Després de Three Nights, ara triomfa aquest Baby Doll gràcies a les plataformes com per exemple TikTok. I ara n'ha presenta aquesta versió, aquesta nova versió del Baby Doll, curteta però intensa, nou aspirant per la primera llista per Dominic Fike.
1: Aquesta cançó està...

Professor. Aquesta setmana han estat protagonistes del Sense Ficció Sopa de Cabra, recuperant el camí Somnis i Promeses amb les veus de Su i Mon DJ, un documental molt interessant que es va estrenar tornant enrere al Sense Ficció i que podeu recuperar a 3CAT, on veus una mica la història de la banda i també, doncs, en fi, els mals rotllos que hi ha hagut entre ells. A mi em vaig quedar tocat després de saber que no eren amics, tot era per feina. Bueno, en fi, coses que passen, oi? Sopa de Cabra entra en el top 10, sumant-ne una amb Camins, Somnis i Promeses, a la nova baixada de Somber i el seu Homebreaker. Número 1.

Va ser número 1 de la primera llista, des de llavors va perdent pistonada Cider Run i el seu tu-tu-tu-tu, que encara ens continua enganxant de mala manera. A les 7 pugen la Ludwig Van, des del seu últim treball d'estudi, es diu El teu amor, i en suma 2.

Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista. How did you know I was so

Àlex Warren, tot i la sortida aquesta setmana d'Ordinary, encara té presència a la llista amb aquest Fever Dream, que manté posició des de les 6. A les 5 pugen dos llocs d'Oreyakis, la col·laboració de Flash i Ice Cream i

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits del moment a la primera llista. Número 4.

Doncs atenció al que acaba de passar aquí. Acaba de passar que Olivia Rodrigo perd el lideratge i passa de la 1 a la 4 després de 3 setmanes liderant amb aquest drop dead. Això vol dir que tindrem un nou número 1 que veurem qui se l'emporta. Qui segur que no se l'emporta serà Bruno Mars, que es queda estancat en aquesta tercera posició amb això que es diu Risk It All. For just a

A més, perquè New Religion manté el mateix número que fa tot just una setmana, la número 2, amb aquesta nova versió d'un tema de Faceless. I toca conèixer ara mateix la pujada més important de la setmana i també el nou líder de la primera llista. Una cançó que ha tingut una segona vida perquè va marxar de la primera llista després de 18 setmanes i al cap de molt poques setmanes va tornar a entrar perquè està sent tota una sensació mundial. Parlem de Dràcula, la versió remix d'aquest èxit de Tame Impala i Jenny, que, per cert, lideren la primera llista tant uns com els altres per primera vegada. Primer número 1 per Tame Impala, la primera llista, i en sumen 9 de cop, la pujada més important per aquest Dràcula. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb molts més èxits. Bona setmana. Número

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
2: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
0: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ja al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord, Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'Intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: I si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quant més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps. Però, com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidències són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarrojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntadas.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Cort Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: Una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Miro un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori. Ya,
26: como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar ahir la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustino Valli i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
4: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però, bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí Manresa i, bueno, estaré agraït tota la vida.
3: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
16: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
17: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
18: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿A favor de acogerlos?
17: ¿Herberriu?
18: Sí.
17: Aprobado por unanimidad.
19: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
17: En realidad, son sirios.
18: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
17: No, no, de Siria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
20: No sé, que... no lo entiendo. No me hable como Macron.
21: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
22: Sí.
21: ¿Primer amor o primer crush?
22: Las dos, creo. Es muy raro.
21: A los 30.
14: Ah, el drama... Una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
23: No lo sé. Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
4: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
5: I si el que volem és que la gent doncs, pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem doncs, que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
4: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord els sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
6: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
4: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo.

0: més, la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
2: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
1: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
3: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: I encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
1: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
4: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
1: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
1: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents.

0: A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
1: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
0: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
3: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
2: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Mira un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos.
5: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
6: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
5: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori. Ya,
4: como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
1: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
0: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
7: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
8: Tindrà grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè no normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, pues bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoístament i evidentment donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
7: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Espí Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
1: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
0: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
5: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
9: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal, i bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
5: Les portes del recinte a l'Espai Firal l'1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
1: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
0: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
10: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
11: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
10: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
0: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
1: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
0: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
1: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
13: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21a Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
1: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5ª plaça aquesta tarda a partir de 6:15, la prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
14: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest playoff. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al anar de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, el Solar Tradex es van dur la 5ª plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una 5ª plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
1: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
0: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
15: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
16: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
15: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
0: La resta de resultats dels equips catalans a la CB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
1: I tanquem amb futbol sala, amb la victòria del Barça ahir davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Els principals sindicats de l'educació es reuneixen avui a la tarda per a decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de cara a la setmana vinent. Després de l'acord d'ahir a la nit amb Educació, la consellera Esther Niubó assegura que el pacte farà que en 4 anys els docents catalans siguin els més ben pagats de tot l'Estat. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre s'ha hagut d'avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a causa de les altes temperatures que hem tingut aquest mes de maig. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El Partit Nacionalista Basc té poca fe a la compareixença de Pedro Sánchez i insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives a les negociacions. Les línies vermelles que marca Trump són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha arribat a la província congolesa d'Ituri, on va originar-se l'epidèmia d'Ebola que ara afecta l'Àfrica Central. Tedros Adhanom demana més recursos per fer front a l'expansió del virus. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer poc més d'11.000 nadons, segons dades del padró. La xifra de llars amb menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. Cadaqués a l'Alt Empordà estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'itinerari connecta espais com l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer Gala, i la casa del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar entre el 1925 i el 1927. Les cares i personatges més coneguts de l'univers 3CAT participen aquest cap de setmana en la festa que fa la plataforma en directe a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Hi ha activitats per tots els públics relacionades amb programes d'entreteniment i actualitat.
1: Esports.
2: Esport en directe. A aquesta hora comença la cursa sprint al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, una cursa sprint que estem seguint en directe a l'Univers MotoGP pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. També en directe tenim l'última etapa important del Giro, una etapa de muntanya amb un port de primera categoria, una etapa en la qual li falten 52 quilòmetres i a 3 escapats, a 1 minut 42 segons del líder Jonas Vingegaard, que no hauria de patir per mantenir la màglia rosa i així guanyar el Giro d'Itàlia. I acabem amb waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió un cop més de la Lliga Masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 31%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: celebrarlo.
1: Vale, vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.
2: FM.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. La consellera Esther Niubó defensa que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de l'Estat. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. El 2025 van néixer poc més d'11.000 nadons, segons les dades del Padró. La xifra de llars en menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El PNB té poca fe en la compareixença de Pedro Sánchez, insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles de Trump són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut arriba a la província congolesa d'Uturi, on es va originar l'epidèmia d'Ebola que afecta l'Àfrica Central. Tedros Adhanom ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i al Pallars Jussà. Ja mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports.
2: Raúl Fernández s'ha imposat a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, al davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez, que tornava avui de lesió, ha estat cinquè. En directe tenim els últims quilòmetres de la penúltima etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix, a falta de 7,5 km pel final, Jonas Vingegaard, el líder d'aquesta ronda, està escapat en solitari. Per tant, res fa pensar que se li pugui escapar el títol de campió del Giro. I l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió un cop més de la Lliga Masculina de Waterpolo, després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16.
0: Tot això en un dissabte amb calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, si bé ens allunyem dels rècords dels darrers 2 dies, màximes d'entre 30 i 35 graus. Tarda, amb risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passant 4 minuts de les 4, us informa Xavier Palau. Aquesta tarda, els sindicats de l'educació es reuneixen telemàticament per...
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música, el teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 30%.

0: Lego.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola,
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes. Tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Rescat Info.
1: Molt bona tarda, són les 5.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen avui a la tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir a la nit amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga que encara hi ha de cara a la setmana vinent. La consellera d'Educació ha defensat avui que el pacte farà que d'aquí a 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de tot l'Estat. Com a mínim 17 persones han estat interceptades en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquests migrants intentaven arribar a Formentera, per bé que també navegaven a prop de les costes d'Eivissa i Cabrera. El director general de l'Organització Mundial de la Salut demana més informació i suport financer i logístic per fer front a l'epidèmia de l'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i també la veïna Uganda. Tedros Adhanom visita avui a la tarda la província congolesa d'Ituri, on es va originar el brot que ja ha afectat a més de 260 persones que han mort. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi que tenim a 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, però la situació millora per demà i els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb un risc tan elevat. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El Partit Nacionalista Basc té més aviat poc a fer a la compareixença de Pedro Sánchez i insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i de començaments del XXI. Era el pare de la considerada teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Les cares i personatges més coneguts de tot l'univers 3CAT participen aquest cap de setmana en la gran festa que es fa amb la plataforma com a protagonista en directe a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. Activitats per tots els públics relacionades amb programes d'entreteniment, amb l'actualitat...
1: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el campió virtual del Giro d'Itàlia després de guanyar la seva quarta etapa i refermar el seu liderat. El danès confirmarà el seu triomf demà en l'última etapa a l'esprint. En directe tenim en joc el partit de semifinals, el primer partit de semifinals pel play-off pel títol de l'Hockey Lliga Masculina. Al Palau Blaugrana, el Barça guanya per 1-0 a l'Igualada al descans gràcies a un gol d'Ignacio Labart. I en bàsquet, el Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gheven per una temporada. Gheven ha estat el millor valorat de l'equip gironí aquesta temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: Calor encara intensa a les comarques del centre, de l'oest i de l'interior de l'Ebre, però ens allunyem dels rècords que hem tingut els últims dies. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus, tarda, amb risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també al nord de la Catalunya central.
1: 3CAT.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 32%.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. La consellera Esther Niubó defensa que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de l'Estat. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona es concentren a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin algun local i l'han de compartir sense poder accedir sempre que ho necessiten. El director general de l'Organització Mundial de la Salut aterra a la zona zero de l'Òbola i insisteix a demanar més suport financer i logístic per fer front a l'epidèmia. Tedros Adhanom visita aquesta tarda la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on es va originar el brot que ha fet més de 260 morts al país. Almenys 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquestes persones tractaven d'arribar a Formentera, tot i que també navegaven prop de les costes d'Eivissa i Cabrera. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El Partit Nacionalista Basc té poc a fer en la compareixença de Sánchez i insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent, són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i al Pallars Jussà. Cadaqués, a l'Alt Empordà, estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. L'itinerari connecta espais com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer Gala, i la Casa del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar el 1925 i el 1927.
1: Esports.
2: En joc, la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal. Tot just ara comença el partit. Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva amb l'equip francès, mentre Arteta vol aconseguir la primera amb els Gunners. El Barça guanya el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina contra l'Igualada. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha imposat per 4-1. I en bàsquet, el pivot lituà Martínez Gheven ha renovat el seu contracte amb el Girona per una temporada. Gheven ha estat el millor jugador gironí aquest any amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: I el temps, tarda inestable al Pirineu, Prepirineu i a punts de la Catalunya central, on hi descarregaran tempestes, alguns aiguats i pedregades. Poden arribar fins a la Noguera i al Moianès, com a molt al sud. Refrescada forta en aquestes zones. Calor intensa a Ponent i al sud.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 37%.

0: Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: Vas a usar dalt al rec.
1: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot bé.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen avui a la tarda de forma telemàtica per concretar la consulta per ratificar o no el preacord pactat amb el departament ahir. També han de decidir què fan amb les protestes que mantenen convocades de cara a la setmana vinent. Amb el lema «Sense claus no hi ha lleure», els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat avui a la tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin algun local i l'han de compartir sense poder accedir sempre que ho volen. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha aterrat avui a la zona zero de l'Ebola i insisteix a demanar més suport financer i logístic per fer front a aquesta epidèmia. Tedros Adhanom visita la província d'Ituri, a la província democràtica del Congo, on es va originar el brot que ha fet més de 260 morts al país. Com a mínim, 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquestes persones intentaven arribar a Formentera, però també n'hi havia algunes que navegaven a prop de les costes d'Eivissa i Cabrera. Els partits que formen part de Sumar pugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix, diuen, de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. La població de Barcelona s'estanca i la ciutat registra el nombre més baix de naixements des del 1939. Segons dades del Padró, la ciutat assoleix un rècord de persones centenàries amb un 1.196 habitants, un 82% de les quals són dones. Les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3CAT són els protagonistes durant tot aquest cap de setmana de la gran festa que fa la plataforma a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. Activitats per tots els públics, relacionades amb programes d'entreteniment i actualitat. Avui un foraster multitudinari. Demà el concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: En joc, el descans, de fet, la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal guanya l'equip anglès 0-1. Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva amb l'equip francès, mentre que Mikel Arteta vol aconseguir la primera amb els Gunners. El Barça guanya el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina contra l'Igualada. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha imposat per 4-1. I en bàsquet, el pivot lituà Martínez Gheven ha renovat el seu contracte amb el Girona per una temporada. Gheven ha estat el millor jugador de l'equip gironí aquest any amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: Aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels últims xàfecs i tempestes que han anat baixant del Pirineu i que han anat tocant fins cap a la Noguera, al nord de la Segarra i a Osona. Demà tindrem un dia si fa com avui. Assolellat i calorós al matí migdia, ruixats cap al migdia al Ripollès, tarda tempestuosa a la meitat nord del país.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem gairebé...
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 42%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola,
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que sale bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda de forma telemàtica per concretar la consulta per ratificar el preacord pactat amb el departament. També han de decidir què fan amb les protestes que mantenen convocades per la setmana que ve. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i l'han de compartir sense poder accedir sempre que ho necessiten. L'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot de l'èbola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. Els partits que formen part de Sumar pugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i als Pallars Jussà. Mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera que es va graduar en direcció de cinema, va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. El 2012 va ser la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
1: Esports.
2: La final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal se'n va a la pròrroga. El temps reglamentari ha acabat amb empat a 1 al marcador. Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva amb l'equip parisenc, mentre que Mikel Arteta vol aconseguir la primera amb els Gunners. El Barça guanya el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina contra l'Igualada. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha imposat per 4 gols a 1. I en bàsquet, el pivot lituà Martínez Gheven ha renovat el seu contracte amb el Girona per una temporada. Gheven ha estat el millor jugador de l'equip gironí aquesta temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels darrers xàfecs i tempestes que han baixat del Pirineu fins a la Noguera, nord de la Segarra i Osona. Demà el dia serà semblant, assolellat i calorós. Ruixats cap al migdia al Ripollès i tarda tempestuosa a la meitat nord del país.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau. Els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen en aquesta hora telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb el Departament d'Educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin...
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 47%.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes. Tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no va

0: S'acaba l'espai musical 35 de jazz. Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 70%.

so high.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 67%.

shadow on my brain, violence, college, my dog.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 73%.